0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín. Ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, al recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis

0: perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per a una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
1: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
0: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
1: Pel que fa a Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
0: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
1: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
0: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per
1: Sí.
0: comentar que el Pavelló Nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
1: Aquestes dues, o sigui que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
0: Exacte. Sí, tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa, Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Assistencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona, un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal de que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a
0: Moltes
1: les seves
0: gràcies.
1: famílies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
1: Igualment, molt bon dia.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.

0: Bocins d'història.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
2: Castelldefels, així som!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
3: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.
4: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: temporada pasada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de tirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
1: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
0: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
2: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
0: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamanada. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviem de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla vostè que un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a dos carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP

0: les razonables i les que ells han querido dar.
1: Però segueix sent un incògnito perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
2: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
3: Trescat Info. Trescat Info.
2: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
4: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
2: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
3: Esports.
2: Amb David Ubach.
5: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
3: Trescat Info.
5: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic

0: Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
0: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
2: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
3: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
0: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dei Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé quatre setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També també hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unir de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, emesa per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 a 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
21: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
14: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
22: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
22: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció, Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben que hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
14: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
23: Hola.
24: Hola.
23: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
14: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valdé. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
26: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
26: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zhiganov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
6: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
26: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
7: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulic un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
26: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4/4 segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. És dimarts i avui ens llevem amb 17 graus a Solsona, 18 a Balaguer, 24 graus a Mataró. I avui sembla que tindrem una mica més de calma després que ahir vam tornar a tenir una pluja molt, molt intensa, especialment a les comarques de Tarragona. Això és de la mateixa ciutat de Tarragona, que va ser la que es va emportar doncs, una part bastant complicada d'un temporal amb fortes ratxes de vent, pedregades, centenars d'arbres caiguts. La bona notícia és que no consta que ningú no hagi pres mal en aquestes últimes hores, en aquestes pluges. I l'altra bona notícia d'aquest matí és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades des d'aquest dilluns al vespre a causa del temporal han recuperat la circulació, segons ha informat Adif, l'administrador de les vies. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do, la que va caure ahir, ja ho avisaves tu.
1: Sí, 77 litres a Tarragona, 89 a Vinyols i els Arcs. Aquesta zona de la Costa Daurada va ser la que va tenir les tempestes més intenses, però també acompanyades de vent i de situació doncs, complexa a causa de la pedra, que en molts casos va ser força gran. També va haver-hi tota una altra banda de tempestes que van passar per l'Alt Pirineu, que ja ho dèiem, 39 litres al Cadí Nord, 41 a Viella, 31 a Tremp, pluges doncs, intenses, que són aquesta energia que tenim en l'atmosfera que avui, ja ho deies tu molt bé, es calma una miqueta.
0: Sí,
1: avui serà un dia, sí, de més sol. Un dia de sol, potser el matí entrenyinar per núvols alts. Un altre cop un dia una miqueta més calorós. La màxima avui arribarà fins a 34-35 a les comarques de Girona, a la Catalunya central. Pujarà fins als 33-34 potser a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, és a dir, no farà tanta calor a Ponent. I demà torna, però, un altre cop les ruixats, les tronades, però no seran ni de bon tros tan importants com els d'ahir.
0: I demà, això serà avui, tranquil·litat,
1: demà.
0: I demà
1: avui
0: torna a ploure, vaja.
1: Ruixats, però poca cosa.
0: Gràcies, Tomàs, fins ara. Com dèiem, Tarragona, ara ho deia el Tomàs Molina, va ser la que es va emportar una part doncs, bastant intensa d'aquest temporal, que va deixar, és veritat, algunes persones ferides, però cap de gravetat.
2: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Això és el que ens deia i a última hora Imma Soler, de Protecció Civil, la subdirectora de Protecció Civil. Avui hi tornarem a parlar d'aquí una horeta una mica més per saber exactament una mica d'actualització d'aquest balanç. Insistim que sí que consten algunes persones ferides, però cap d'elles de gravetat. I la novetat de les últimes hores és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades des d'ahir han recuperat la seva circulació, diguem-ne, habitual. Estem parlant de la R14, la RT1 entre Reus i Tarragona, la R16 entre Cambrils i Tarragona. En fi, tot això en principi avui funciona com un dia normal. El temporal també va passar per la Cerdanya i les Terres de Lleida, ens ho deia el Tomàs Molina, on les pedregades van afectar part de la collita, i aquest serà un altre capítol que haurem d'estar atents en els pròxims dies, perquè, evidentment, estem en una època especialment fràgil per les collites i per l'agricultura, perquè algunes d'elles ja s'han vist prou reduïdes per la calor. Després tenim la crisi de preus, que no ha marxat, al contrari, i si a més hi afegeixes les pedregades, doncs el panorama pot ser molt, molt complicat. Seguirem aquí al Matí de Catalunya Ràdio. El que passa és que la pluja no ha sigut l'únic fenomen de les últimes hores. Això que sentiu és un tornado. Un tornado a prop de Carcassona, al sud de França, ben a prop de la frontera amb Catalunya. Va deixar almenys 41 persones ferides, algunes d'elles fins i tot van ser hospitalitzades, i de fet molts veïns admeten que això els va agafar per sorpresa.
3: Je pensais qu'il y avait un gros camion qui arrivait sur ma maison. Et en fait, c'était une tornade. Mon fils était j'étais avec mon fils à l'appareil. Mi mamá, c'est une tornade.
0: És un vent, un episodi de tornado que va arrencar teulades, va provocar danys en 300 cases, va obligar a tallar desenes de carreteres, insistim, una quarantena de persones ferides. En fi, avui és el dia en què comencem parlant del temps i d'aquestes pluges, tot i que avui serà un dia raonablement tranquil, ens deia ara mateix el Tomàs Molina. Temps a banda, avui és el primer dia del govern de Salvador Illa després de les vacances, es celebra el primer Consell Executiu, el primer la reunió setmanal del govern, amb diverses carpetes importants sobre la taula. Una és el nou model de finançament i l'altra és el conflicte amb educació. Recordem que falten menys de 15 dies per començar el curs escolar i la portaveu del sindicat USTEC, Jo Yolanda segura, ens deia molt clarament ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que aquesta vaga prevista pel primer dia de curs és pràcticament impossible de desconvocar.
4: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs, mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: És el que deia Yolanda Segura, demanava aquesta negociació, que segons diu fa més d'un mes que no es produeix, però una negociació ja no de cara a evitar el primer dia de vaga, que ho veu molt complicat, sinó de cara a evitar les vagues que puguin arribar en el que queda de curs escolar. A Madrid també es va prenent i també es va reactivant el curs polític. Avui hi ha, d'una banda, Consell de Ministres, es reuneix també el Consell de Seguretat Nacional 28 dies després de Ceuta. Es reuneix per parlar de Ceuta 28 dies després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc. I avui també el Consell de Ministres aprovarà un comandament únic per la crisi migratòria, com dèiem, pràcticament un mes després.
5: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis, que esperamos que dé resultados lo antes posible.
0: És el ministre Carlos Cuerpo, que ahir va ser l'últim membre del govern espanyol en visitar Ceuta i va defensar la gestió del govern espanyol. Aquest comandament únic estarà coordinat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El Partit Popular continua acusant a Pedro Sánchez de fer vacances i d'ignorar pràcticament aquesta crisi de Ceuta, però si parlem del Partit Popular, l'altra carpeta que té la formació d'Alberto Núñez Feijóo es diu Isabel Díaz Ayuso.
6: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao pescado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, així volia girar full sobre la polèmica que arrossega d'aquest estiu amb la compra del famós àtic de 6 milions d'euros pagats amb diners públics. Hem de destacar que diuen això, o li preguntaven això a Isabel Díaz Ayuso després que Alberto Núñez Feijóo admetés que calen moltes més explicacions, perquè aquest àtic que es va comprar, en teoria, era per treballar-hi, però no tenia llicència per treballar-hi, tenia llicència de pis, diguem-ne, per viure-hi. I aquí és on el líder del Partit Popular va dir calen més explicacions. Se li va preguntar a la presidenta i la seva resposta és aquesta. Chao, pescao. Aquí no hi ha res a parlar, aquesta història s'ha acabat. En fi, avui també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'actuació de la Policia Nacional retirant estelades al partit Elx-Barça de diumenge. Són aquestes imatges difoses a les xarxes socials on es veu com la policia requisa estelades i carrega contra un aficionat blaugrana fora de l'estadi. Així es veu en un vídeo on, per cert, si ho heu sentit, hi ha gent que crida dale, dale, dale, dale, amb uns agents de la Policia Nacional que agafen un nano, el treuen del seu grup, l'estomaquen amb les porres, el redueixen a terra i el continuen estomacant. Dale, dale. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força i no descarta prendre accions legals. Avui en parlarem aquí a l'Àgora, també del Matí de Catalunya Ràdio. I ja que parlem d'esports, avui tenim quarta etapa de la Vuelta a Espanya, etapa que es disputa íntegrament a Andorra. Per cert, que la competició es va veure afectada pel que dèiem abans, per les tempestes.
7: Bueno, vamos a ver.
8: Es que esto, Willy...
7: Sí, sí. A mí se pone el propio Pogacar en cabeza. Sí, ahora él está pidiendo, ¿eh? Está pidiendo calma también a todos los corredores. Bueno, vamos.
0: Aquest era el moment que hi havia una calamarsada a mig de l'etapa de la Volta Ciclista, una calamarsada que, evidentment, caia sobre els ciclistes i que, com deien, doncs això fa molt de mal. I això va fer suspendre l'etapa quan faltaven 16 quilòmetres per la línia de meta a Font-Romeu. Va ser el líder de la competició, Pogacar, qui va aturar la cursa fins i tot abans que ho fessin els jutges. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem de totes aquestes qüestions. També parlarem d'Eurovisió.

Perquè els Països Baixos finalment no participaran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, sí, hi participa Israel. L'any passat, recordem que ja van baixar del carro del concurs i no havien participat, perquè Israel sí que ho feia, Espanya, Irlanda, Islàndia, Eslovènia i també els Països Baixos, com dèiem ara mateix.

0: Així hem arribat a les 10 i 10 minuts, a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Digue-m'ho bé, 7 i 10 minuts. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain.

0: 4 minuts falten per arribar a un quart de 8. Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia, ben tornada.
2: Gràcies.
0: Com ho portes, això?
2: Bé, de moment bé. Encara dura.
0: Vinga, principals titulars del matí d'aquest dimarts i torna.
3: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van resseguir ahir bona part del país sense deixar ferits de gravetat. En parlava a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests. També per alguna caiguda d'algun element estructural.
5: Els principals estralls van ser el Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions.
0: Anem a Tarragona, doncs, Ricard Buigas.
6: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
7: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
6: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: També va ploure amb força a l'Alt Urgell o a la Cerdanya. Pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé alguns cotxes.
0: Anem a Puigcerdà ara, Joaquim Albalate.
9: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals, que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per l'esforç fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma.
0: Lleida, Júlia Albacar.
10: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
11: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
10: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
5: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil per advertir els darrers aiguats.
8: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar aquest sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i diverses inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'infraestructures, Montse Ortiz.
12: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
3: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
5: També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert.
0: Una 60ena de vols.
8: Cancel·lats ahir a l'aeroport del Prat per les pluges. Són dades del portal flightradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst.
3: També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser en alguns moments l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
0: I a més, un tornado.
5: És un tornado prop de Carcassona que va deixar almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys en 300 habitatges.
8: Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat durant tota la nit sobre el terreny per assegurar els edificis que van quedar malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
13: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
0: primer Consell Executiu.
3: Avui, després de vacances, Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte a educació i el nou model de finançament com a reptes principals.
0: Àlex Giral Robert.
1: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus 2 anys a la Generalitat.
14: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
1: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que, com a mínim, viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'assegui a negociar.
5: És el que reclama el sindicat USTEC al Departament d'Educació si vol evitar les vagues previstes quan comenci el curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, dona per fet que es mantindrà la vaga convocada per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho deia ahir aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: I més qüestions, gir estratègic.
8: El govern espanyol ha assumit el control de la crisi a Ceuta quasi un mes després de l'entrada massiva d'immigrants.
3: El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a Ceuta com més aviat millor.
0: Anem ara a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
16: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal, sempre en coordinació amb Ceuta.
17: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
16: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
18: ¿Quién manda aquí? El presidente del gobierno, aquí no manda nadie.
16: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 45.000 vacunes.
5: Són les que rebrà Ceuta amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
0: Cèlia Forment.
19: El Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris. Els especialistes també recorden que cal analitzar cada cas individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cadascú. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ciao, Pescao.
8: Isabel Díaz Ayuso s'ha negat un altre cop a donar explicacions, unes explicacions que ja li demana fins i tot el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
3: Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut girar full d'aquesta manera.
20: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao, Pescao. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
5: Des de la direcció del PP qualifiquen les explicacions d'Ayuso de raonables, tot i que segueixen una incògnita per què es van destinar 6 milions d'euros públics a un àtic de més de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir-hi oficines. La Moncloa li demana la dimissió.
0: Aldarulls.
8: A Sitges continuen de festa major, tot i els greus aldarulls de la matinada de diumenge a dilluns, quan uns 200 joves van cremar mobiliari urbà i es van enfrontar amb la policia amb el llançament de pedres i ampolles de vidre.
0: Txell Garriga.
21: Els fets van tenir lloc a les 4 de la matinada, un cop havia acabat el concert de festa major i van obligar a tancar alguns locals d'oci nocturn i també endarrerir la cercavila matinal. Per motius que encara es desconeixen, gairebé 200 joves van començar una baralla campal al passeig de la Ribera que va acabar amb enfrontaments contra la policia i també amb la crema de mobiliari urbà com lavabos o contenidors. De moment no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat ja aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la festa major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la presó.
3: Tres detinguts per haver robat cable de cobre de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
5: El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat.
0: Maria Rovira.
2: L'Ajuntament calcula que tindrà l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment, encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total, van robar 3.400 metres de cable de

0: La coalició de voluntaris, integrada majoritàriament per països europeus que donen suport a Ucraïna, s'ha compromès també a reforçar urgentment la defensa antiaèria ucraïnesa. Zelensky diu que li calen 300 míssils Patriot. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Fora de la llista.
2: Donald Trump retira Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia en aquestes llistes.
3: A la decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques.
4: Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per a la reconstrucció del país.
1: Ofegament econòmic.
2: Els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
5: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
3: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta.
1: Planta cara.
4: El Canadà a Donald Trump que l'amenaça amb una nova escalada en la guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre tots dos països es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de setembre imposaria aranzels del 50% als vehicles i a l'acer provinents del Canadà.
2: La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney confia encara arribar a un acord.
1: I no hi assistiran.
3: Als Països Baixos, el concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel.
4: Dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment en la darrera edició, és el primer que es posiciona de cara a la del 2027.
1: 7 i 24 minuts, anem als esports. Robert Prat, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: El Barça ja prepara el partit contra l'Atlètic de Club, contra l'Atlètic Club, perdó, aquest dijous, amb el dubte de Gavi i Rodri a punt per debutar.
6: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió. El jugador només té una forta contusió al genoll, que li ha causat inflamació. Tornarà als entrenaments quan no hi hagi cap risc. Qui sí que està a punt per jugar és Rodri, que per primer cop es va entrenar amb els seus companys després d'haver completat una setmana d'entrenaments al marge del grup. Podria tenir uns minuts davant l'Atlètic Club.
1: Queixa formal del Barça, ho dèiem abans, per l'actuació de la Policia Nacional contra els aficionats blaugrana desplaçats a Elx.
6: El club considerat desproporcionat aquest ús de força, no descarta emprendre accions legals. El club demana explicacions per haver requisat estelades mentre els aficionats de l'Elx ja esperonaven la policia. El president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al govern espanyol la indignació per aquesta actuació i demana explicacions per vulnerar els drets fonamentals. I mentrestant, no es desencalla la posició de l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid es manté ferm, no cedeix, tot i que l'afició matalassera ha iniciat un pols contra el jugador. L'exjugador del Madrid, Santi Cañizares, ha afegit més polèmica, en aquest cas, en la seva intervenció als micròfons de la COPE.
7: Lo que han gritado, que creo que lo sancionarán, salvo que me corrija Javi, es P Barça, P Cataluña, cuando ha calentado Julián también, ¿eh? Aparte de los...
8: Bueno, eso no es mala idea dentro de lo que cabe para el aficionado atlético, echarle la culpa al Barça.
9: Bueno, no buena idea nunca, ¿no?
8: Pero bueno, bien, no es educado. Però, quiero decir, para la parroquia atlética, mejor...
6: L'Espanyol confia aconseguir la cessió del jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, amb una opció de compra obligatòria a finals de temporada, 8 milions d'euros. Un altre jugador del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax de Mitchell, podria deixar el club gironí les pròximes hores. I avui presenten Xavi, nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
12: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: El 2 d'abril del 2004.
12: I el número de la sort, el...
13: 9.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar.

0: I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
1: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ens queden un parell de minuts per arribar a 8:15. Recordeu la notícia amb la qual hem començat, eh? La circulació de trens s'ha restablert, eh? Ahir va estar seriosament afectada per les tempestes, molt especialment al sud del país, a les línies que arriben al sud de Catalunya, però en principi des de DIF ens diuen que tot això s'ha recuperat i que, per tant, avui el servei ja és el d'un dia habitual. Hi ha 2 minuts per arribar a 8:15, com dèiem, i arribarem a 2:15 amb un dels protagonistes del curs, ara que reprèn el curs polític, el curs escolar i tot, doncs un dels protagonistes del curs anterior amb el Giovanni i companyia.
1: Hem de senzillament no mirar cap a un altre costat i implicar-nos.
2: 16.000 persones van anar ahir al concert pro-Palestina al Palau Sant Jordi, un concert que ha comptat amb la participació d'una vintena d'artistes, entre ells Lluís Llach i Rosalia, que hi va participar per sorpresa.
3: Sí, jo hi vaig anar.
0: Home, vostè és el capità Josep Lluís, Josep Lluís Barro, no?
3: Lluís Barro.
0: Com està?
3: Hola.
0: No havia vingut mai en directe.
3: No. El que passa que...
4: Encantat de conèixer-lo.
3: Jo no.
0: Vostè és el que va anar amb la flotilla, no? És un dels capitans que portava la flotilla...
3: Darrere la Marta Viana, sí.
0: Molt bé.
3: Com que ahir a la nit vaig anar al concert aquest, he dormit aquí fora, al portal de la Matller, i ara, quan he vist el Ricard...
0: Ha dormit aquí fora?
3: Sí. Feia mandra anar fins al barco.
0: Ah, que dorm el...
3: Perquè després del concert vaig venir cap aquí dalt, al Rincón de Gladys, que hi ha el local.
0: No cal que especifiqui.
3: És un prostíbul.
0: Ja ens ho havíem entès.
3: I quan vinc a Barcelona sempre vaig a veure la Gladys... I aprofito per dutxar-me.
0: El concert per Palestina, vostè hi va anar...
3: Perquè em van convidar. Com que vaig posar el barco de la flotilla, em van enviar una entrada.
0: Molt bé, i què li va semblar?
3: Bueno, només vaig conèixer el llac. I tampoc no m'acab de fer el pes, perquè tots els altres no sé ni qui era ningú.
0: Home, hi havia la Rosalia, per exemple.
3: Molt maca. Però no sé, a mi m'agradava la Marujita Díaz, la Sara Montiel, la Chelito... Esmeralda, la Paquita Escribano.
0: No sé de qui parla, però...
3: Sí que hi havia una nana que sí que va cantar molt bé, amb un vestit rosa.
0: Sí, la Batguiel,
3: Aquesta va fer bé. La lletra no veia molt la relació amb Palestina.
0: Amb això arribem a 8:15.

0: Avui el dia comença bastant més estable pel que fa al temps, després que el camp de Tarragona, s'hagi emportat la pitjor part del temporal de pluja, pedregada, ratxes de vent, que ahir va deixar desperfectes i una vintena de persones ferides, per sort, ni una de gravetat.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: És el que deia la sotsdirectora de Protecció Civil i Massolent declaracions d'aquesta casa, i tornarem a parlar d'aquí una hora per conèixer l'últim balanç d'aquest temporal i també per preguntar-li per la polèmica de per què no es va enviar un missatge als mòbils per alertar de la intensitat de les tempestes. Això va a camí de ser tema polític, perquè ahir, per exemple, Junts va registrar una bateria de preguntes parlamentàries en aquest sentit.
2: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: És el que deia Montsortit, diputada de Junts. Els comuns també preguntaran per la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu després de les vacances d'estiu. També hi ha Consell de Ministres amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs i un important gir perquè el govern de Pedro Sánchez assumeix la gestió de la crisi quan ha passat pràcticament un mes de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma i avui mateix aprovarà la creació d'un comandament únic amb el ministre de Política Territorial al capdavant.
3: Hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
0: Ho anunciava el ministre Carlos Cuerpo des de Ceuta. També s'ha convocat per avui el Consell de Seguretat Nacional, que reuneix, com el seu nom indica, els principals responsables de la seguretat de l'Estat i també bastants dies després que alguns partits, com el mateix Partit Popular, li reclamessin a Pedro Sánchez que el convoqués. Tot això, mentre, parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar, com pot, la polèmica de l'àtic.
4: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
0: És la que responia la presidenta de la Comunitat de Madrid, el líder del seu propi partit, que va dir que calien més explicacions de per què aquest àtic que va comprar la comunitat doncs no s'hi podia treballar, tot i que el govern insisteix que era per treballar-hi, per fer-hi oficines. En fi, i en els esports, Robert Prat.
5: Rodri s'entrena per primer cop amb els seus companys del Barça, podria debutar dijous contra l'Atlètic Club, Gavi només té un fort cop al genoll, Brian Zaragoza a punt de tancar la seva sessió per l'Espanyol, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, demana explicacions al govern per l'actuació desproporcionada de la policia contra aficionats del Barça al partit contra l'Elx. El club es posa a disposició dels seguidors afectats.
0: Gràcies, Robert. Anem a fer un cop d'ull al temps, el que dèiem, eh? Avui, en principi, hauríem de tenir un dia bastant més tranquil, Tomàs Molina.
6: Avui serà un dia més tranquil després de les tempestes d'ahir. Aquest matí hi haurà molts bancs de boira, boirines, allà on va haver-hi precipitacions. A primeres hores hi haurà un cel entrenyinat per núvols alts, però a mig matí ja s'acabarà imposant el sol. Les mínimes han estat més baixes, al matí, per tant, serà una miqueta més fresquet, però després de migdia la temperatura pujarà i tornaran a recuperar-se valors per sobre dels 30 graus, les més altes, 34-35, en punts de les comarques gironines i també cap a les comarques de la Catalunya central. Serà un dia, doncs, en conjunt assolellat i calorós, avui, a partir de mig matí. Demà torna una mica la inestabilitat. Demà serà un dia una miqueta insegur, amb nuvolades, amb ruixats, que al matí ja aniran apareixent i desapareixent de diversos indrets del país. Seran, en conjunt, pluges de caràcter feble, com a molt moderades, i la temperatura es mantindrà sense canvis, però amb una certa tendència a pujar. El dia més calorós d'aquesta setmana serà dijous.
0: Gràcies, Tomàs Molina. La mobilitat a aquesta hora, actualitzem-nos. Sílvia Andrés, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia. Després de les fortes tempestes d'ahir a terres tarragonines, les línies de rodalies que passen per la zona van recuperant la circulació habitual. Tot i això, destacar que entre Torredembarra i Tarragona es circula per via única. També hi ha retards a la línia R2 Nord i a la línia R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells Breda i Massanet Massanes, a la capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Com d'ull també les carreteres. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia, doncs que encara molt tranquil·les. La circulació força fluida, només cal vigilar l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril, i a l'autovia A7 a l'altura de Vilaseca, en sentit a sud i a tallada la sortida cap a PortAventura per les inundacions d'ahir.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain, d'aquí una horeta, però de moment mirem els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui amb la crisi migratòria de Ceuta i la pluja de Tarragona a totes les portades.
10: L'executiu espanyol crea l'autoritat única per a Ceuta un mes després de l'assalt, titula La Vanguardia.
11: El govern espanyol recorre al CNI per agilitzar repatriacions a Ceuta. Llegim el periòdico.
10: Editorial de l'Ara, sota el títol La crisi de Ceuta i el dinosaure, on es fan paral·lelismes amb el cèlebre conte d'Augusto Monterroso, amb Pedro Sánchez, que s'aixeca cada dia amb l'esperança que s'hagi resolt com per art de màgia.
11: A la mateixa línia va la tribuna del periòdico que es titula La cadira buida, on es lamenta la mala gestió del president espanyol.
10: I com deien també, espai per a les pluges, una gran foto d'un cotxe surant sota un pont coincideix ocupant mitja pàgina tant a l'Ara com al periòdico.
11: El temporal castiga Tarragona, titula el primer, Tarragona sota la pluja i la calamarsa, llegim el segon.
10: Una foto que, per cert, també veiem a les pàgines interiors del Punt Avui.
11: Més enllà de Ceuta i Tarragona, un parell de noms propis més a la premsa d'avui, el primer, el d'Ulrich Sigmund.
10: L'ultra que aspira a la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Hi ha eleccions el 6 de setembre.
11: I el segon, el d'Andy Burnham, el premier britànic que ha ignorat les amenaces de Putin i ha viatjat a Kiev, diu l'Ara.
10: Un Burnham que ajudarà a Ucraïna a fabricar míssils de llarg abast i afegeix La Vanguardia.
11: I per acabar, indignació per l'agressió policial a un menor a Elx.
10: L'independentisme condemna el tracte a un jove aficionat al Barça.
0: Això és el que tenim a les portades i també a les opinions. Mirem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Les millors piscines donades són les de Madrid.
12: A la capital de l'estat s'està construint la que serà la piscina donades més gran d'Europa, a prop de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. 23.000 metres quadrats i 30.000 metres cúbics d'aigua potable. El projecte té en contra l'oposició municipal, que el qualifica de megalòman, i els veïns i els ecologistes, ja que el consum d'aigua total del complex pujaria fins als 42.000 metres cúbics i els mesos d'estiu l'evaporació diària podria arribar als 184.000 litres. Curiosament, el projecte ha rebut gairebé 16 milions d'euros de fons públics procedents de la Unió Europea i, en teoria, estan destinats al turisme sostenible. Les obres ja han començat, tot i que el pla urbanístic és als tribunals i es preveu que s'acabin l'any que ve, ho explica El País.
0: Una sabata sense sola?
12: Sí, l'actriu Margaret Qualley ha aparegut en una estrena a Londres amb unes sandàlies sense sola de la casa Chanel. Aquestes sandàlies consisteixen en una petita peça que envolta el taló i se subjecta al turmell amb dues tires fines i res més. Tota la resta de la planta del peu, els dits, queda tot nu, trepitjant terra, amb la qual cosa doncs, sembla que realment vagi descalça. Evidentment, les sandàlies batejades com a Barefoot Heel Cap, protector de taló per a calçat minimalista, han generat polèmica i burles. La burla serà el preu, segurament, tot i que Chanel encara no ha aclarit si les comercialitzarà i no ha establert un preu. Es calcula, els experts en moda, que podria estar entre els 1.300 i els 2.600 euros. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I veïns organitzen les festes del poble i vai, en deixen fora l'alcalde.
12: Sí, els veïns de Villarejo de Salvanés, el municipi aquest de la Comunitat de Madrid, es van enfadar molt quan l'alcalde va anunciar que ajornava sine die les festes perquè l'Ajuntament no té ni interventor ni tresorer. Aleshores, van decidir organitzar-se ells mateixos, van recollir diners i han preparat un modest programa alternatiu que inclou una manifestació justament contra l'alcalde i una xiulada davant l'Ajuntament i un veto explícit. Ajuntament, no. Els cartells de les festes on s'anuncien les activitats. Ho llegim a l'ABC.
0: Adults que parlen com nens petits, això és una tendència, i no només és una tendència, sinó que té un nom.
12: Sí, com totes. El fenomen es coneix en coreà com a aegyo. Imita tons infantils per guanyar-se l'afecte o l'atenció d'altres persones. El fan servir els ídols de K-pop i personatges de sèries de televisió del país. Equival al concepte occidental de baby talk i segur que se'ns acudirien altres noms menys políticament correctes per definir-lo. Un estudi publicat a The Journal of the Acoustical Society of America, que hi ha societats per tot, ha descobert els mecanismes acústics que utilitzen els adults quan modifiquen la seva veu per sonar més tendres i infantils, acompanyada amb una actitud i expressions tímides. Ho recull el diari Segre.
0: I aquesta hora també reexpliquem i expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
13: Comencem a Le Monde, que explica en detall el nou parc de bola de drac que Emmanuel Macron vol construir a París. De fet, no és un, sinó tres parcs d'atraccions. L'Aràbia Saudita té previst invertir-hi 6.000 milions d'euros i es crearien així 22.000 llocs de treball. Sembla que la idea va sortir d'una conversa entre Macron i el príncep hereu d'Aràbia Saudita el desembre del 2024 a Riad, quan van descobrir la seva passió compartida pel manga i, en particular, per bola de drac. També a la premsa francesa, a Le Monde, llegim que els estudiants hauran de respondre un qüestionari sobre violència sexual. A França, segons explica el mateix diari, un de cada 10 nens és víctima d'algun tipus de violència i aquesta mesura arriba després que el 2025 es van fer públics diversos casos d'agressió sexual en programes i activitats extraescolars i els responsables doncs, van ser suspesos de la seva feina. Acabem a la premsa britànica de Telegraph. Fa una anàlisi després de la visita d'ahir del primer ministre britànic amb el president ucraïnès a Kiev i es pregunta si és el principi del final de Zelensky, ara que ha de fer front a la seva pitjor crisi democràtica.
9: Pel que fa a la premsa econòmica, les principals capçaleres es fan ressò de l'amenaça de Donald Trump de començar una guerra aranzarària contra el Canadà. A més, Expansión recull la decisió de la plantilla d'Airbus Espanya de començar avui una vaga indefinida. Els treballadors van rebutjar l'última oferta de l'empresa i continuen reclamant millores salarials i la recuperació del teletreball. L'Economista analitza el que anomenen boom econòmic del Marroc, que creix a un ritme proper al 5% anual. El diari destaca que bona part d'aquest creixement està motivat per les remeses de diners que els marroquins que viuen a l'estranger envien al país i que ja superen els ingressos que generen el turisme o els fosfats. Són més de 3.700 milions d'euros i, segons remarquen, la gran majoria arriben des d'Espanya. Finalment, Cinco Días destaca en portada que Antonio Garamendi tornarà a ser escollit president de la patronal COE, un cop el termini per presentar candidatures a les eleccions que se celebraran a l'octubre es va tancar. Només Garamendi s'hi ha presentat. Serà el tercer mandat consecutiu del dirigent basc que va arribar al càrrec el 2014 en substitució de Joan Rosell.
0: D'aquí a 3 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Anem als esports.
5: Crit d'auxili de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid.

0: Tots en remull.
1: El cas Julián està més encès que mai, destaca el diari Esport. L'Atlètic de Madrid es nega a negociar amb el Barça, tot i el divorci de la grada, i empeny el jugador a jugar a la Premier. Pel Mundo Deportivo es viu una situació límit amb el jugador que en cap cas accepta anar a l'Arsenal. Es manté aquest pols, Barça, Atlètic de Madrid.

0: Emilio Pérez de Rosa remarca el periòdico aquest 0-5 sense Julián, amb un Barça obsessionat en doblar totes les posicions, una mesura potser innecessària, diu, a la Lliga, però sí que pot servir a la Champions, el veritable llistó d'aquest Barça i de Deco a l'hora de fitxar. La Vanguardia diu que Julián Álvarez es guanya al Barça, que està assumint molts riscos per forçar el fitxatge, el jugador mateix. El periòdico i Mundo Deportivo parlen de l'aposta de l'Espanyol pel jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, arribaria cedit amb compra obligatòria per 8 milions d'euros, i el diari Ara sentencia que negociar amb el Barça s'ha tornat impopular i que la negativa de l'Atlètic de Madrid respon a una tendència.
1: Chao, pescao.
2: Gràcies, Robert Prat. Ens falta la premsa del cor. Sílvia Andrés, endavant.
3: La princesa Carolina de Mònaco ha passat les vacances d'estiu al seu vaixell recorrent la costa mediterrània. Els paparazzis l'han enxampada portant un vestit de bany vermell amb l'estil que la caracteritza. Carolina va ser considerada durant molts anys la princesa més bonica d'Europa. La genètica li jugava a favor, ja que la seva mare era Grace Kelly. Ara, a punt d'estrenar als 70, és tot un exemple perquè fer anys no li fa por. Ensenya les arrugues amb orgull i elegància, tot i que s'ha fet algun petit retoc. Fa temps que porta els cabells blancs i no es tenyeix. Carolina està lluny del model de princesa Disney que ara es porta. El seu missatge és poderós. Sap que una imatge val més que mil paraules i que amb l'exemple es predica.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
4: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15, Marta Viana, bon dia de nou.
10: Bon dia.
2: Va, aniversaris, qui fa anys avui?
10: Va, comencem amb la cantant Nicki Nicole. Deja mi dieta, yo me la como completa. Quiero poner a gritar, que te la gata la zeta. Uf, que linda. Vinga, va.
2: 27.
10: 26.
2: Mira.
10: Molt bé. Actuar, ai.
2: Actual.
10: Sí, fatal, l'actor Eduard Fernández.
2: Home, Eduard Fernández, mita, a 61.
10: 62? Ai, molt bé, anem sí. molt bé.
2: Sí.
10: La model Clàudia Schiffer, que en fa?
2: Clàudia Schiffer, 57.
10: 56?
2: Molt bé.
10: Estàs... Què ha passat?
2: Sí, no, res. I no he fet trampa, eh? No he fet trampa avui, eh?
10: I acabem amb el director, Tim Burton.
2: Tim Burton, 68.
10: Clavadíssim.
2: Sí? Oh, boníssim. Mira, estic molt orgullós. El Santoral.
10: Mira, avui és Sant Lluís, Sant Genís, Sant Julià, Santa Patrícia, Sant Eusebi, Sant Pelegrí, Sant Vicenç i Sant Poncià.
2: Gràcies, Marta. I aquest estiu ja sabeu que a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
11: Soc l'Olivia Pasqual, llibretera de l'Aranya, de Cerdanyola del Vallès, i aquest estiu us vull recomanar Punt d'Aranya, de la Nerea Pallarès, editat en català a Periscopi i en castellà a Libros de l'Asteroide. Es tracta d'una novel·la coral que relata una rebel·lió femenina a la Costa de Morte. A partir de la mort d'un adolescent, la història centra en el personatge protagonista, l'Ari, i en les dones del territori, que més que venjança, busquen justícia. Amb tot, invoquen a les tres aranyes, plenes de sabidoria ancestral. I a partir d'aquí, ens endinsem en un relat ple de simbolisme, amb tocs mitològics, que ens fa adonar-nos del poder de fer comunitat, de l'oralitat i de cuidar les tradicions. És una novel·la de sororitat, escrita originalment en gallec i amb una traducció al català a càrrec de l'Eduard Velasco, impecable. Molt recomanable per a lectores de totes les edats i un llibre preciós per regalar a una bona amiga.
2: Vinga, una altra recomanació. La Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Dalglish.
1: Policial britànic basat en l'obra de la novel·lista P.D. James i ambientada a la Gran Bretanya dels anys 70. Segueix l'inspector en cap Adam Dalglish, un detectiu intel·ligent i reservat que resol casos complicats gràcies a la seva intuïció i capacitat d'observació. Una sèrie de misteri clàssic, elegant i amb ritme pausat, protagonitzada per Bertie Carvel, que hem vist en sèries com The Crown o, recentment, a El Caballero de los Siete Reinos. Des d'avui hi ha les tres temporades de Dalglish a Filmin.
2: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable.
12: Sort que no tenim constància de danys personals. Això, per nosaltres, és el més important.
13: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà.
14: Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa.
15: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després.
16: Amb la declaració de situació d'interès per a la Seguretat Nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
17: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible.
18: Hey, momia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Turbulent.
19: Agitat violentament. D'agitació n'hi haurà, violenta però segur que no. Just d'aquí dues setmanes amb l'arrencada del curs escolar, que ja va acabar l'anterior, ben mogudet el sindicat USTEC reclama al govern que s'assegui a negociar si vol evitar la vaga del dia 8.
2: Parc.
19: D'entrada, una extensió de terreny closa, amb jardins, amb bosc, etc. N'hi ha de naturals, d'urbans, de forestals, també d'infantils, quan són per la canalla, i per la jovenalla ja grandeta, dels 40 en amunt, sapigueu que a París es construirà un parc d'atraccions, un parc temàtic dedicat a Bola de Drac. De fet, serà un complex de tres parcs al nord-oest de la capital francesa.
2: Fugir.
19: Allunyar-se corrent per tal d'evitar un dany o un perill, i també es pot fugir d'estudi, fer el sord o fer l'orni. Això és precisament el que ha fet la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que s'ha negat a donar cap explicació sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics, com li reclamava Albert Núñez Feijó, el líder del seu partit.
20: Chao, pescao.
2: I posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 8.
14: Són els ministres del govern espanyol que compareixeran al Congrés dels Diputats entre avui i dilluns de la setmana que ve, fora del període ordinari de sessions. Es tracta d'un fet inèdit en la democràcia espanyola que s'havia esforçat per la crisi migratòria a Ceuta. Els 8 ministres hauran de donar explicacions per la seva gestió.
2: 45.000.
14: Són les dosis de vacunes que el Ministeri de Sanitat i Comunitats Autònomes han acordat enviar a Ceuta com a mesura preventiva davant les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties. Segons la portaveu del govern de l'Estat, la Societat d'Epidemiologia és clara quan assegura que no hi ha risc de contagi. El que és contagiós, diu Elma Sainz, és la xenofòbia.
2: 12.
14: És el nombre de reposicions teatrals que tornaran a la cartellera barcelonina a la nova temporada de la tardor, que arrencarà amb 12 muntatges destacats que van triomfar en el seu dia. Grans sales on es tornaran a veure Els fills, La tercera fuga o Germans de sang, i també sales petites que donen una segona o tercera vida a obres com Desaparellats, L'estiuetge o Guillermota.
2: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un carrer bastant ample, naus a banda i banda. Sembla un port, perquè al fons s'hi veuen unes grues i per terra, sobre l'asfalt, hi ha escampats, estirats, desenes o fins i tot centenars de coloms.
21: Ocells que no van sobreviure a la forta i sobtada pedregada que va caure ahir a mitja tarda a la ciutat de Tarragona. És un dels efectes més vistosos d'aquest nou episodi de tempestes al sud del país, que també va deixar carrers i passos inundats o arbres caiguts.
2: La segona imatge també està relacionada amb les tempestes. En aquest cas són tres ciclistes de tres equips diferents. Estan asseguts en un sofà petit, coberts de dalt a baix amb tovalloles blanques i amb una evidentíssima cara de fred.
21: Un cop suspesa la tercera etapa de la Vuelta, quan faltava poc per arribar a la pujada final a Font-Romeu, els ciclistes van refugiar-se d'aquesta tempesta on van poder, en alguns casos, fins i tot sota paraigües aficionats, o en aquest cas d'aquesta fotografia, tres corredors que es van ficar al vestíbul d'un hotel a esperar la suspensió definitiva de l'etapa i que els recollissin els cotxes dels respectius equips.
2: La tercera imatge ens arriba des de Girona i veiem el que sembla una maqueta d'un vaixell d'època, amb tots els detalls, les veles, les cordes, el relleu de la fusta del buc, però sembla fet de suro, Núria Braira.
10: Sí, doncs són desenes de figuretes fetes només amb suro que es poden veure en l'exposició d'artesania del suro de Pere Siurana a Santa Cristina d'Aro. N'hi ha algunes de mida gran, com una masia amb totes les estances. També hi ha models de màquines d'escriure, motocicletes... Pere Siurana, de 80 anys, va començar als 12 fent un cotxe perquè el seu pare hi guardés els puros. I des d'aleshores fins ara, un cotxe que, per cert, també es pot veure a l'exposició. We'll be right back.
2: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en 2 minuts. I ho fem amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Les pluges intenses i les pedregades, les ventades, va escombrar i bona part del país, sobretot del sud, sense deixar, això sí, ferits de gravetat.
10: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal, amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. I a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita.
2: I avui tenim un altre interrogant sobre la taula que va agafant cada cop més força políticament parlant, és si era necessari que s'alertés la població amb les alertes al mòbil, mentre mitjançant els famosos és alert.
19: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per saber per què durant l'episodi de dissabte no es va utilitzar el sistema d'avisos. Montse Ortiz és diputada.
0: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
19: Els comuns, per la seva banda, ho faran sobre la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
2: Parlarem d'aquí una estona, amb la Imma Soler de Protecció Civil per demanar-li l'última hora i també per demanar-li la qüestió dels des d'alert. Recordem que fins ara el govern el que ha dit és que en les previsions que hi havia en aquell moment del temps no feia necessari enviar aquesta alerta als mòbils. Avui ens ho explicarà. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu, la seva primera reunió formal després de les vacances. També hi ha el primer Consell de Ministres després d'aquestes vacances d'estiu, evidentment, en aquest cas, amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs polític.
10: En aquesta primera reunió s'aprovarà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Ho ha anunciat el número 2 del govern, Carlos Cuerpo.
17: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: Tot això mentre el Partit Popular continua carregant contra la gestió d'aquesta crisi de Ceuta i parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta, com pot, enterrar la polèmica per la compra del famós àtic en diners públics.
20: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
19: La direcció dels Populars assistencia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
2: És notícia d'aquesta nit. El Canadà no s'arronsa davant de les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra arancelària a partir de l'1 de setembre.
10: El primer ministre Mark Carney diu que hi respondran amb els mateixos impostos als productes dels Estats Units.
22: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
2: I presó provisional per a 3 detinguts per robar cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
19: El robatori va ser dimarts passat i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. N'hi ha que encara no l'han recuperat.
23: Aquest dimarts serà un dia força més tranquil que no pas el d'ahir, després de les tempestes que van ser molt intenses en alguns indrets. Aquest matí, allà on hi haurà precipitacions, hi haurà bancs de boira, boirines, especialment en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. S'aniran trencant. Serà un matí potser entrenyinar per núvols alts. A la tarda, a partir de migdia, s'imposarà el sol a tot arreu. Avui la temperatura tornarà a pujar. Els valors més alts arribaran fins als 34-35 a les comarques gironines, també a la Catalunya central, i estaran entre els 30 i 32-33 a la resta del país. De cara a demà, torna a aguantar una mica la inestabilitat. Demà serà un dia insegur, sobretot, amb ruixadets que aniran apareixent al llarg del matí i migdia, també durant la tarda, de distribució molt irregular, no seran gaire abundants, seran petits ruixats que aniran apareixent i desapareixent. La temperatura, malgrat tot, tendirà a pujar. El dia més calorós, però, d'aquesta setmana serà dijous, quan les temperatures podran tornar a arribar als 35 o 36 graus.
2: Tot això pel que fa a les pròximes hores del temps. Avui un dia bastant més tranquil, com deia el Tomàs Molina, en comparació amb el que vam tenir ahir, amb aquestes tempestes que vam tenir al sud del país, a les comarques de Tarragona, també a la Cerdanya, a les Terres de Lleida. Però vaja, actualitzem-nos ara mateix també pel que fa a la circulació. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'AP7 també circulació lenta al Papiol en direcció Barcelona-Tarragona per alguna possible incidència. A l'autovia A7, tallant l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen direcció Castelló perquè s'ha inundat la calçada per les pluges, i a Barcelona, a la Ronda Litoral, circulació lenta entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
2: Tenim, per tant... Gràcies, Mariluz, fins ara.
24: Fins ara.
2: Per tant, tenim... Com estem avui? Tenim, per tant, ara, aquestes afectacions encara de les tempestes d'ahir, i això ens porta al transport públic. Sílvia Andrés, bon dia.
25: Bon dia. Després dels aiguats d'ahir, les línies de Rodalies que passen per Tarragona han recuperat la circulació a Vitoria.
3: habitual. Destaca que hi ha retards a la línia R2 Nord i R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells, Breda i Massanet-Massanes. També el tren que havia d'arribar a Lleida-Pirineus des de Manresa a 7:45 circula amb 43 minuts de retard.
4: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
6: De dilluns a divendres, a 9:15,
4: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més.
6: Ningú t'ho explicarà millor.
2: I arribarem a les 8 sentint una cançó que un o una de les nostres oients, una, de fet, de les nostres oients ha volgut dedicar-li a algú. Ens ha enviat una nota de veu al 636-36-0609, 636-36-0609, ens dieu amb una nota de veu curta a qui li voleu dedicar la cançó i quina cançó, evidentment, ho ha fet la Sara, això.
7: Hola, sóc la Sara, vull dedicar la cançó d'Avions volant de la Julieta al meu nòvio Víctor, que me l'estimo moltíssim.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Alguns trams de circulació lenta, l'autovia 2 Esparreguera direcció Lleida per un vehicle avariat, la P7 al Papiol direcció Barcelona-Tarragona i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van escombrar i bona part del país sense deixar ferits de gravetat. El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes i a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu espanyol, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Els Estats Units retiren Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on apareixen des de feia gairebé 50 anys. La decisió de Donald Trump és un nou gest d'acostament a Damasc i obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país del Pròxim Orient, i això en pot facilitar la reconstrucció. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre Mark Carney diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar el teatre amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís.
3: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao de dijous amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça condemna també l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva preocupació i indignació per l'actuació policial.
1: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda el sol s'acabarà imposant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades com les d'ahir.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions de la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Comença la votació ciutadana dels premis individuals de la 26a Nit de l'Esport. Fins al 6 de setembre, la ciutadania pot participar a l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals a millor esportista. Els premis de la Nit de l'Esport es lliuren el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al Centre Can Roca. I continuen les millores d'instal·lacions esportives a Castelldefels. Aquest dia s'inicien les obres de remodelació de les pistes de bàsquet del Burrito a Can Vinader i la Pineda i de la zona de fitness del CEM Can Roca. I això és tot de moment.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Castelldefels Desperta. I ho fem aquí, a Ràdio Castelldefels. Arrenquem aquest dimarts 25 d'agost amb la ciutat deixant enrere ja a poc el ritme intens de l'estiu i mirant cap a les pròximes setmanes. Ja sabeu, és un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i, bueno, entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada al municipi. Com cada dia al control tècnic tenim en Gerard Carreras. I us parla la Zeneida Martín. Doncs tenim per davant aquestes dues hores de ràdio per posar-nos al dia en tot el que passa a la nostra ciutat. I anirem a veure doncs, diversa actualitat municipal, cultura, esport, seguretat i mobilitat i també algunes de les propostes que encara tenim per gaudir aquests últims dies d'agost. Parlarem d'esport perquè justament ahir es van obrir les votacions de la nit de l'esport de Castelldefels. I això vol dir doncs, que ja podem escollir els nostres candidats i candidates preferits per aquestes votacions que estaran obertes fins al dia 6 de setembre. I això doncs, tindrà una gala que servirà un any més doncs, per reconèixer aquests esportistes, aquests equips i persones vinculades al món esportiu de la nostra ciutat. I avui doncs, us explicarem doncs, com han funcionat aquestes participacions, com s'han postulat aquests esportistes, quines són les categories que n'hi ha i com participar. També obrirem una finestra a la cultura i a les arts escèniques. I això és perquè el Teatre Plaza ja ha presentat la seva nova programació juntament amb la Sala Margarida Xirgu d'aquí de la Biblioteca Ramon Fernández Curado. I aquesta és una programació que ens porta propostes molt diverses per als pròxims mesos i que permetrà recuperar, després de l'estiu, bona part de l'activitat cultural habitual de la ciutat. Ja sabeu, teatre, espectacles diferents i propostes doncs, pensades doncs, per tots els públics. Justament avui també parlarem d'una qüestió doncs, que està molt present en els carrers, que són els patinets elèctrics. I això és perquè ahir vam tenir amb nosaltres els estudis de Ràdio Castelldefels Víctor Picón, el sergent de la policia local de Castelldefels, que precisament va aprofitar la seva visita per parlar doncs, d'aquesta nova ordenança que regula aquests vehicles i que pot posar una mica d'ordre en aquest tipus de circulació. Veurem on podem circular, quines són les normes que s'han de complir, quins són els espais dels vianants i dels patinets i doncs, quines són les conductes que poden acabar comportant una sanció. I parlarem amb calma perquè més enllà de les sancions el que hi ha una qüestió que és fonamental, que és la convivència entre aquests patinets que són nous d'aquests darrers anys, bicicletes, vehicles i també vianants. I també farem un repàs perquè el sergent Picón també va fer un repàs d'aquestes incidències del passat cap de setmana a Castelldefels i farem doncs, una mirada des de la policia local de com ha transcorregut aquest últim cap de setmana de l'agost. Per tant, doncs, també tindrem aquesta vessant de seguretat i de servei públic amb informació de primera mà. I mirarem doncs les activitats d'estiu, perquè avui també volem acostar-nos al Pal Market perquè ja entra en la seva recta final i després de setmanes d'activitat, concerts, espectacles i propostes per tots els públics, encara tenim uns quants dies per aprofitar-lo abans que arribi al final de la temporada. Repassarem què hi queda encara programat, quines són les propostes que ens queden per aquests últims dies. I també doncs, parlarem d'obres, d'accessibilitat, de millores en diferents espais de la ciutat, perquè aquestes setmanes d'estiu també s'han aprofitat per fer diferents moments, actuacions que permeten doncs, millorar aquests accessos a instal·lacions i a espais d'ús ciutadà. Algunes de les actuacions que potser veiem cada dia i altres són aquestes que passen més apercebudes, però totes tenen aquest mateix objectiu i és anar posant a punt els equipaments i els espais públics doncs, per encetar aquest nou curs a Castelldefels. I tot això ho anirem desenvolupant durant aquestes dues hores perquè avui tenim una mica de tot, esport, cultura, seguretat, mobilitat, activitats d'estius, obres i millores a la ciutat. Així doncs ens posarem al dia en tot el que passa a Castelldefels, recuperarem informacions que mereixen doncs, una mica més de context i veurem a veure quines són aquestes darreres notícies de la ciutat. Així que posem en marxa el programa aquest dimarts 25 d'agost. Això és Castelldefels Desperta i comencem.
1: Castelldefels Desperta.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs també el que volem, no volem deixar passar és doncs, que aquesta setmana també hi ha una iniciativa que té molt a veure amb una qüestió que hem anat parlant i seguint durant tot l'estiu i és com protegir-nos davant dels episodis de calor intensa. I això és perquè l'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de comerç, ha posat en marxa doncs, aquest estiu una iniciativa per ampliar els espais on la ciutadania pot refugiar-se durant aquests moments de temperatures elevades. Es tracta doncs, de la xarxa de microrefugis climàtics, que és una proposta que busca sumar els establiments comercials de la ciutat a la xarxa de refugis que ja existeixen actualment. I què és exactament un microrefugi climàtic? Doncs, a veure, bàsicament és un establiment que voluntàriament ofereix un espai interior fresc, segur i accessible perquè qualsevol persona doncs, pugui entrar i refrescar-se durant un episodi doncs, justament de calor. I hi ha un detall important, és que no cal consumir-hi. És a dir, l'objectiu no és que aquests establiments funcionin com un servei comercial, sinó que puguin oferir, doncs, dins de les seves possibilitats, un espai de suport a la ciutadania quan les temperatures són especialment elevades. I crec que és interessant doncs, perquè canvia una mica la manera d'entendre la protecció davant de la calor. Perquè quan pensem en refugis climàtics només pensem en, normalment, pensem en equipaments municipals, biblioteques, centres cívics o parcs. Però aquesta proposta és anar una mica més enllà i crear una xarxa de petits espais repartits per diferents punts de la ciutat. Per aquí, pels estudis de Ràdio Castelldefels, va passar la nostra companya tècnica de comerç, Vilma Bianchi, on ens va explicar doncs, quina era aquesta xarxa de microrefugis climàtics.
1: Doncs aquest espacis microrefugis climàtics és molt senzill perquè és establiment que ofereixen un ambient fresc, segur, acollidor, durant els períodes de calor, contribuint així al benestar col·lectiu i a l'adaptació del canvi climàtic. En què consisteix? És una forma molt senzilla. Jo estic passejant des de plaça de l'Església cap a la plaça Joan 23 i, bueno, mira, fa molta calor, doncs és entrar sense necessitat de fer cap compra, refrescar una mica i poder continuar el camí, no?
0: Doncs justament, com ens explicava la nostra tècnica, l'objectiu doncs, és que funcionin com un servei comercial, sinó que també ofereixin doncs, aquesta, dins de les seves possibilitats doncs, aquest espai. Però aquí la proposta doncs, és doncs, que, sobretot, si una persona va caminant pel carrer i doncs, nota que té una calor excessiva, tingui aquest espai per poder-se refugiar. I és una iniciativa bastant especial i té importància doncs, per les persones més vulnerables, que poden ser doncs, els infants, les persones més grans o les persones que tenen cardiopaties o té diferents circumstàncies mèdiques doncs, que ho poden necessitar. Això és perquè els episodis de calor extrema doncs, són cada vegada més sovint i, a més, són cada vegada amb temperatures més elevades. I justament doncs, això poden provocar deshidratació, esgotament per calor i situacions greus com un cop de calor. Per això, tenir espais on poder interrompre aquesta exposició continuada a les temperatures doncs, pot ser una mesura més dins d'aquesta prevenció. I la proposta de l'Ajuntament és que els establiments interessats doncs, s'hi puguin incorporar d'una manera voluntària. Els requisits són relativament senzills. És disposar d'un espai interior amb una temperatura confortable que permet l'accés gratuït per refrescar-se i oferir doncs, un entorn segur i accessible. Per tant, si ens escolteu i teniu un comerç, un establiment o un negoci a Castelldefels i voleu formar part d'aquesta xarxa, doncs podeu consultar el procediment d'inscripció a través de l'àrea metropolitana de Barcelona. El tema és que molts dels establiments de Castelldefels ja ofereixen aquest tipus doncs, de servei a tothom, però d'aquesta manera doncs, tindran un distintiu que poden enganxar a la porta per ser reconeguts com aquest mini o refugi climàtic. Actualment, doncs, recordem que el que és de la ciutat té doncs, 7 refugis climàtics i 5 d'ells són interiors i 2 són exteriors. Entre els espais exteriors tenim el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta. I pel que fa a aquests espais interiors, doncs, tenim l'edifici de la República al carrer Arcadi Balaguer, el Centre Cívic Frederic Mompou, que es troba a la plaça Joan 23. Tenim la nostra estimada biblioteca Ramon Fernández Jurado, que es troba al carrer Bisbe Urquinaona, justament a la plaça Neus Català. El Centre Cívic Vista

0: els diferents opcions de ruta que ens dona i inclosa també una ruta que prioritza un recorregut més fresc i caminable. També, justament, podem consultar amb aquesta eina quins són els refugis climàtics més propers i això doncs, pot ser especialment útil si hem de caminar durant hores de més calor. Perquè aquí també hi ha una recomanació molt senzilla i és que convé recordar que si podem evitar les hores centrals dels dies, millor. Si hem de sortir, intentar buscar zones d'ombra, portar aigua, utilitzar roba lleugera i fer pauses si notem cansament, mareig, mal de cap o una sensació de calor excessiva. Això és precisament el que busca també l'Ajuntament, no? Amb aquesta iniciativa dels microrefugis climàtics, i és que cada vegada hi hagi més espais accessibles on refugiar-se de la calor quan sigui necessari. A més, els establiments, com us hem comentat, que s'adhereixin, doncs, tindran visibilitat a través dels canals oficials del programa i podran identificar-se amb aquest distintiu. Per tant, si sou comercials us interessa formar-ne part, podeu consultar la inscripció a la xarxa de microrefugis climàtics a través de l'àrea metropolitana de Barcelona o bé posar-se en contacte amb comerç de l'Ajuntament de Castelldefels. I si sou ciutadans, doncs recordeu també que teniu a la vostra disposició aquests 7 refugis climàtics de Castelldefels, una eina d'itineraris frescos i també doncs, aquesta xarxa de microrefugis climàtics. Així doncs, aquest estiu a Castelldefels l'objectiu és refrescar-se, protegir-se de les temperatures elevades que cada vegada són més elevades per tothom.
1: Castelldefels desperta.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres en aquest 25 d'agost i per això connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Sílvia del Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha poques retencions. Doncs si tenim algun punt de lentitud és a la B20, a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, on hi ha un carril tallat per obres en sentit Llobregat i 1,5 km de lentitud. I també tenim un punt de lentitud a la zona de la Barceloneta, a la Ronda del Litoral cap al Nus del Llobregat. Això sí, a la 7, arran encara de les pluges d'ahir, està inundada la sortida que surt de Vila Seca cap a Port Aventura. Però la resta, de moment, certa mobilitat, però no hi ha més retencions que aquestes. Que tingueu bon matí.
0: Moltes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà.

0: I això és perquè l'Ajuntament de Castelldefels ha completat diverses actuacions a l'entorn del Canal Olímpic i la zona universitària. I l'objectiu és molt concret i és facilitar els desplaçaments i fer que els recorreguts doncs, a peu doncs, siguin més segurs i més còmodes i també, com no, més accessibles. Aquesta és una zona especialment doncs, transitada on coincideixen cada dia estudiants, persones que utilitzen els diferents equipaments esportius i educatius i usuaris doncs, del transport públic, veïns, veïnes, que es desplacen justament a peu. Per això, una part important de les actuacions s'ha centrat precisament en aquests itineraris que concentren aquests diferents punts. Els treballs que s'han estat fent doncs, han permès ampliar i adequar voreres, eliminar alguns obstacles que dificultaven el pas i millorar la connexió entre parades d'autobús, la zona universitària i els equipaments de l'entorn. També s'ha actuat sobre part de l'enlluernament públic amb l'objectiu doncs, de millorar la visibilitat i la seguretat durant les hores de menys llum. I aquesta qüestió és especialment important en una zona doncs, que concentra activitat durant moltes hores del dia, però on els desplaçaments també es produeixen a primera hora del matí o també al vespre. El regidor Pedro Paredes ens va explicar quin era l'objectiu d'aquest conjunt de millores. L'escoltem.
1: Sí, durante esos últimos meses lo que se ha hecho ha sido mejorar los accesos. Quedan algunos por hacer, sobre todo en calle Marina, que esperemos pronto se puedan hacer, pero por ejemplo recordemos que salió la noticia que hemos tenido la playa, el distintivo de playa de acceso a playa accesible por el entorno de la playa. Entonces lo que se ha querido hacer es mejorar todos estos espacios que requerían una actuación, como son el Canal Olímpico, que se ha mejorado las aceras, se ha mejorado la iluminación y todo el recorrido que tiene desde, por decir así, desde el Cap del Pitor a la parada que hay justo enfrente, y también se aprovechó y todo el acceso desde la parada de bus hacia la zona universitaria, que también pues tenía una zona que era muy, muy vegetal, muy, muy libre, pero que impedía que la gente pudiera transitar por una zona segura y tenía que ir por la carretera, ¿no? Entonces se ha mejorado esos accesos para que tanto la gente que va, los jóvenes que van a la universidad, como la gente que pueda aparcar en aquel parking, pueda ir a una zona segura hacia los equipamientos que tenemos en Gran Vía Mar.
0: Per tant, una de les prioritats ha estat aconseguir que els diferents punts de la zona doncs, estiguin millor connectats per als vianants. I això doncs, implica actuar sobre aquells punts on fins ara el recorregut podia ser menys còmode o presentar algun tipus de dificultat. Per exemple, si hi havia itineraris on els vianants trobaven obstacles o havien de compartir espai amb el trànsit rodat, doncs s'han fet aquestes transformacions. Amb les actuacions realitzades, doncs, el que es busca és que aquests recorreguts doncs, siguin més continus i més fàcils d'utilitzar. I d'aquí també entra en joc doncs, el concepte doncs, que cada vegada té més pes en les actuacions sobre l'espai públic i és l'accessibilitat universal. Perquè quan es millora una vorera o un itinerari per vianants, no només se'n beneficia la persona que simplement va caminant, també se'n beneficien doncs, les persones grans i les persones amb mobilitat reduïda perquè doncs, es fan aquests canvis perquè tinguin aquesta accessibilitat, perquè si hi ha algú que utilitza una cadira de rodes o un caminador o famílies amb cotxets infantils o qualsevol persona que per un altre motiu doncs, necessita un recorregut sense obstacles, doncs justament aquests canvis que estem veient a la ciutat doncs, faciliten aquests recorreguts. I a la mateixa zona doncs, hi ha també una altra actuació doncs, que afecta també a la mobilitat relacionada amb els centres educatius i és els centres bueno, del British School i el Garigot, perquè en aquest cas s'ha habilitat un nou accés que incorpora doncs, diferents elements per facilitar l'entrada i la sortida, que és una rampa accessible, escales i dues portes d'accés i un pas pavimentat a l'interior del camp de futbol municipal. Això, doncs, el tema és que aquesta qüestió doncs, afecta moltes famílies i és la mobilitat al voltant de les escoles i sobretot a les hores d'entrada i de sortida dels centres educatius, perquè són moments en què es concentra gran quantitat de vehicles justament en poc temps. Per tant, si mirem totes les actuacions en conjunt, no estem parlant únicament d'una reforma de voreres o d'un canvi d'accés, sinó que estem parlant de com es mouen les persones per aquesta zona de Castelldefels i com es poden connectar millor els diferents espais. D'una banda tenim la zona universitària i els seus usuaris i l'altra els equipaments esportius i especialment el canal olímpic. Tot això doncs, genera una quantitat gran de desplaçaments cada dia i l'objectiu és que aquestes actuacions es puguin fer el que són els desplaçaments amb més seguretat i justament quan es fan a peu doncs, que sigui molt més segur. En definitiva, les millores realitzades a l'entorn del canal olímpic i la zona universitària doncs, i sobretot els accessos als autobusos doncs, busquen actuar sobre diferents elements i són les voreres, els itineraris de vianants, l'accessibilitat, l'enlluernament i els accessos d'aquests equipaments educatius. Així doncs, arribar a la universitat i als equipaments o als centres educatius és cada vegada més fàcil, més segur, més accessible i és independentment de com ens desplacem.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament ara és el moment de conèixer el temps que ens espera per avui, dimarts 25 d'agost. Així doncs, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia, a hores d'ara hi ha força núvols a molts punts del país que s'espera que es vagin trencant al llarg del matí i donin pas al sol. Tot i així ens aniran creuant bandes de núvols alts que deixaran el cel mig ennuvolat i també a partir del migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu que deixaran el cel especialment ennuvolat a l'extrem nord del Pirineu. La temperatura mínima d'avui ha estat força més baixa que la del dia anterior, però tot i així la màxima serà més alta i aquesta pujada es notarà especialment al litoral i al prelitoral. El sector en concret on més es notarà serà el central, però també afectarà les comarques del voltant, és a dir, des del Tarragonès també fins la Selva. Allà els valors rondaran entre els 30 i els 34 graus i els 34 seran més probables al sector central, és a dir, barcelonès i rodalies. Això és tot de moment.

0: Castelldefels Desperta. Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldefels, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Doncs abans de continuar, fem un recordatori del servei relacionat amb la gestió de que serien residus durant aquests dies, perquè les mini deixalleries mòbils continuen doncs, en diferents punts de la ciutat, perquè la ciutadania hi pugui portar doncs, aquests petits residus que no s'han de llançar als contenidors convencionals. I aquests, doncs, avui dimarts, justament, és al barri de Can Bou, de 10 del matí fins les 12:50, a l'Avinguda Màlaga, al barri de Gran Via Mar, de les 4 de la tarda fins les 6:50, al carrer Aragó i al carrer Ginesta. I després tenim el barri del Centre, també per la tarda, de 4 de la tarda a les 6:50, a la plaça Catalunya, al carrer Església. I també doncs, recordem que hi ha el servei de recollida de trastos i mobles vells i també restes vegetals. I avui dimarts es fa en els barris del Poal, al barri de l'Abaixador, a Can Roca i a la Muntanyeta. I us recordem sobretot que heu de deixar doncs, les restes i els trastos doncs, des de les 9 del vespre fins a les 11. Justament a la porta de casa per tal de que el servei de recollida pugui doncs, emportar-se. I ja que estem, doncs, us recordem que entrem ja en els últims dies per poder beneficiar-se de les reduccions en la taxa de residus de 2026. Així, doncs, els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir aquests descomptes fent ús de la deixalleria fixa, la mòbil o la mini deixalleria. I això en un termini, doncs, aquest termini finalitza el dia 31 d'agost. Per rebre doncs, la reducció sobre aquest any. En el cas de que les vostres aportacions ja siguin de cara a l'1 de setembre, doncs ja tindran doncs, aquest descompte, però per la taxa de residus de l'any 2027.
1: Castelldefels desperta.

0: I també, bueno, hem estat comentant el que eren actuacions de millora en diferents punts de la ciutat, però també volíem comentar doncs, que l'Ajuntament ha posat també en marxa aquests dies unes actuacions de millora en diferents equipaments i espais esportius de la ciutat. En concret, les obres afecten a tres instal·lacions, que són les pistes de bàsquet de El Burrito, a Can Vinader, i de la Pineda i a la zona de fitness del SEM de Can Roca. Són actuacions diferents, però amb un mateix objectiu, i és actualitzar els espais, millorar-ne les condicions de seguretat i oferir instal·lacions més adequades per a la pràctica esportiva. I és especialment interessant perquè no estem parlant només de grans equipaments esportius, sinó també d'espais d'ús quotidià als barris. I comencem doncs, per El Burrito de Can Vinader. En aquest cas, l'actuació se centra en la renovació de la pista de bàsquet exterior. Els treballs parteixen de l'estat actual del paviment, doncs, que presenta diferents zones deteriorades. Per això, en primer lloc, es repararà i es prepararà doncs, tota la superfície abans de donar-li un nou acabat. També es té pensat doncs, retirar aquestes cistelles. I se substituiran doncs, per unes noves cistelles que estaran ancorades directament al paviment. Això el que farà és que permet doncs, guanyar estabilitat durant la pràctica esportiva i al mateix temps doncs, millorar les condicions de seguretat de la pista. Un cop finalitzada aquesta part, tota la superfície de joc es pintarà de color blau i es renovaran les línies de marcatge. Per tant, el resultat serà una pista pràcticament renovada, tant des del punt de vista funcional com també del visual. La previsió és de que aquestes obres del Burrito doncs, acabin durant la tercera setmana de setembre. I d'una pista de bàsquet doncs, passem a una actuació una mica més àmplia, que és a la Pineda. Aquí l'Ajuntament el que farà serà una renovació integral de la pista multiesportiva. I aquesta intervenció doncs, començarà amb el desmuntatge de l'espai actual, inclosa la gespa artificial, i posteriorment es prepararà el terreny per instal·lar-li una nova pista. La nova instal·lació doncs, tindrà unes dimensions aproximades de 20 metres per 14. I estarà pensada doncs, perquè s'hi puguin practicar diferents esports. Hi haurà gespa artificial, tancament perimetral i dues porteries i cistelles de bàsquet. Per tant, no serà una pista destinada únicament al bàsquet, sinó un espai multiesportiu que permetrà doncs, ampliar la possibilitat d'ús per part dels veïns i veïnes. A més, un dels aspectes que incorpora el projecte és l'accessibilitat a l'interior de la pista doncs, per persones amb mobilitat reduïda. En aquest cas, els treballs doncs, està previst doncs, que comencin durant la primera setmana d'octubre i que tinguin aproximadament doncs, una durada de 15 dies. I la tercera actuació doncs, que volíem parlar és aquesta que ens porta fins al SEM de Can Roca. I és perquè aquests dies també està sent objecte de diferents actuacions de millora. En aquest cas, l'objectiu és ampliar l'espai disponible per a les persones usuàries, però a la zona del fitness. I per aconseguir-ho, doncs, es reduirà la superfície actual destinada a la sala de ciclisme indoor i part d'aquest espai passarà a formar part de la sala de fitness. Això el que permetrà serà de disposar de més superfície útil per l'entrenament i per al condicionament físic. Els treballs del CEM de Can Roca estan previst que comencin el 31 d'agost i que tinguin una durada aproximada de 2 setmanes. I precisament Can Roca és un equipament que aquests dies també té protagonisme especial perquè dins del calendari esportiu de Castelldefels recordem que el pròxim dia 18 acollirà la gala de la nit de l'esport. Per tant, mentre treballa en la millora d'algun dels seus espais, Can Roca també es prepara per acollir aquesta cita tan important. Així doncs, aquest conjunt d'actuacions formen part de la línia de millora i actuació de les instal·lacions esportives municipals. I si ho mirem en conjunt, veiem que les intervencions tenen diferents dimensions. A El Burrito es recupera una pista de bàsquet exterior que necessita una renovació del paviment, noves cistelles i un nou acabat. A la Pineda es planteja una renovació més profunda amb una nova pista multiesportiva, gesp artificial, equipament esportiu i tancament perimetral i mesures d'accessibilitat. I al CEM de Can Roca, l'actuació el que busca és adaptar els espais interiors a les necessitats actuals dels usuaris, ampliant aquesta zona destinada al fitness. 3 actuacions diferents, però que tenen una mateixa idea, i és que els espais esportius de la ciutat siguin més segurs, més funcionals i que responguin millor a l'ús que fan els esportistes, els clubs, les entitats i, com no, els veïns i veïnes. I la veritat és que també és una manera d'anar actuant i cuidant d'una manera progressiva aquests espais que són de la ciutat i són de tots. Així no cal construir-ne un de nou, sinó que també mantenir, renovar i adaptar els que existeixen és una part important. Perquè quan parlem d'esport no parlem únicament de competició, parlem de pistes de barri, dels espais lliures, per la ciutadania, els centres municipals i també totes aquestes instal·lacions que permeten que qualsevol pugui practicar activitat física durant tot l'any. I com hem vist, aquestes 3 actuacions ja tenen calendari. El Burrito, els treballs actuals i la previsió d'acabar durant la 3ª setmana de setembre. La Pineda, amb inici de les obres previst per la 1ª setmana d'octubre i una durada d'uns 15 dies. I Can Roca, amb unes obres a la zona del fitness que comencen el 31 d'agost i que s'allargaran aproximadament 2 setmanes. 3 espais, 3 intervencions que en definitiva busquen continuar millorant aquesta oferta esportiva municipal i posar a disposició de la ciutadania aquestes instal·lacions que siguin una mica més modernes, accessibles i segures.
1: Castelldefels desperta.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
1: Castelldefels desperta.

I justament abans d'acabar aquesta primera hora, doncs volíem fer una mirada a una de les propostes que ha marcat molt bona part d'aquestes nits d'estiu a Castelldefels i és, com no, el Pal Market a la plaça de les Palmeres. El projecte que ha estat impulsat aquest estiu per l'Ajuntament a través de l'àrea de comerç encara aquestes ja les seves últimes setmanes després d'haver transformat aquest espai durant mesos com el mes de juny, juliol i agost en un punt de trobada amb el comerç, gastronomia, terrasses i activitats d'oci. Aquesta ha estat la primera edició del Pal Market. És una proposta doncs, que ha recollit i ampliat el concepte de les antigues nits entre palmeres i cinema entre palmeres. I al llarg d'aquests mesos, la programació s'ha distribuït al llarg de la setmana amb propostes diferents segons els dies. Els dimarts estaven reservats a la improvisació teatral amb ImproShow. Els dimecres teníem doncs, el que és la música amb espelmes, que és el Palm Light. Els dijous tenim sempre el cinema a la fresca amb diferents propostes, tant per nens com per adults. Els divendres és l'hora de la música en directe. Els dissabtes són el moment de les activitats familiars. I finalment, els diumenges doncs, és el moment de la comèdia. I precisament avui, dimarts 25 d'agost, doncs, començarà la penúltima setmana de programació del Pal Market. I com és avui dimarts i us hem comentat que és el moment de la improvisació teatral, doncs tenim una nova sessió d'ImproShow, que està prevista per 9:15. I ja us avancem una mica el que trobarem durant aquesta setmana, perquè demà dimecres arribarà una nova edició del Palm Lights i aquesta vegada la proposta de música amb espelmes serà un concert sorpresa de Ricard Azor. I tindrà lloc doncs, a partir de 9:15. En el cas de dijous serà el moment del cinema a la fresca i en aquest cas serà doncs, la projecció de Minecraft a partir de 9:15 de la nit. La música doncs, tornarà a protagonitzar la jornada de divendres i en aquest cas serà Tributo a Melendi, Làgrimes desordenades, també a partir de 9:15. I de cara al cap de setmana, dissabte 29 d'agost, la plaça de les Palmeres acollirà el K-Pop Fever Show, una proposta doncs, que començarà a 8:15 del vespre. I ja diumenge arribarà una nova sessió del Palm Comedy i en aquesta ocasió hi haurà el bingo musical de Mònica Pérez a partir de 9:15. Per tant, encara tenim doncs, tota una setmana d'activitats per davant i més enllà de la programació del Palm Market, també hem de dir que ha combinat aquestes propostes amb una oferta de comerç, gastronomia i terrasses meravellós. Recordem doncs, que la plaça ha acollit parades de moda, artesania, cosmètica, així com food trucks, barres i espais doncs, per seure i prendre alguna cosa. L'objectiu ha estat convertir la plaça de les Palmeres doncs, en un espai de trobada de les tardes i les nits d'estius i això doncs, combinat amb l'activitat comercial i una programació cultural i d'entreteniment. Ara bé, aquesta primera edició doncs, ja té data final. Recordem doncs, que el dissabte 5 de setembre tancarà les seves portes. I això no vol dir que encara tenim dues setmanes per davant i aquesta justament comença avui amb una setmana doncs, plena de moltes propostes.
Per tant, si no ho heu passat pel Pal Market, que m'estranyaria molt, doncs encara hi teniu temps. Demà mateix doncs, teniu avui mateix aquesta cita amb Impro Show a 9:15. Així doncs, estem en la recta final del Pal Market i després d'un estiu en què aquesta plaça de les Palmeres s'ha convertit en un punt de trobada increïble per Castelldefels i les seves nits.

0: Castelldefels Desperta.
1: I justament ara fem el tancament d'aquesta primera hora de Castelldefels Desperta, doncs en què hem parlat d'algunes de les coses més importants que hem trobat i sobretot hem fet un repàs d'aquest Pal Market, que encara els hi queda un parell de setmanes i us animem doncs, que us passeu per allà a veure aquestes propostes que tenen. I justament amb aquesta informació doncs, arribem ja a les 9 del matí. Ara començarem aquesta segona hora i arribarem ja després al final de les 10. Ara tornem d'aquí a uns minuts amb tots vosaltres.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Poques complicacions de moment i a lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'autovia 7 tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir i retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes.
1: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap d'elles de gravetat, i el telèfon d'emergències, el 112, va rebre més de 700 trucades. Avui serà dia de fer balanç pel que fa a les destrosses materials. Un tornado a prop de Carcassona, a França, va deixar ahir almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Les tempestes a França també han alertat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra arancelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre, Mark Carney, diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que puja el turisme fora de la temporada d'estiu. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC a Girona amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur el màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda a la musical Dins del Bosc, de la companyia Quart Passadís.
3: Esports.
4: El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça també condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. I en ciclisme, l'organització de la Volta es veu obligada a suspendre la final de la tercera etapa quan faltaven 15 quilòmetres per acabar per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. Avui, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
1: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda, el sol acabarà dominant, no s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades, com les d'ahir.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Doncs ara encetem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. I ho fem, doncs, mantenint aquesta mirada sobre l'actualitat de la ciutat i sobre aquestes qüestions que continuen marcant aquests últims dies d'agost. Ara, doncs, toca parlar una mica de mobilitat. També parlarem de cultura amb la nova programació del Teatre Plaza i la sala Margarida Xirgu. I també, doncs, mirarem una mica més a l'àmbit de l'esport amb aquestes votacions que han començat de la nit de l'esport i que estaran obertes fins al dia 6 de setembre. Així, doncs, tenim molta cosa per aquesta segona hora i perquè també parlarem, doncs, d'aquesta nova web que ha posat l'oficina de l'OMSICA, que és l'oficina, doncs, que regula el tema dels aeroports i els sorolls i tot. I parlarem, doncs, d'aquesta nova web que ha posat en funcionament com a servei municipal i, a més, doncs, farem un repàs, doncs, al que significa aquest soroll per la nostra població. Així, doncs, si us acabeu de connectar, doncs, benvinguts i recordeu que esteu a Ràdio Castelldefels i això és el Castelldefels Desperta, així que continuem.
1: Castelldefels Desperta,

0: Doncs justament, com us hem comentat, el que és el Teatre Plaza i, doncs, ja té preparat, doncs, tot el que vindrà per aquesta tardor. Així, doncs, com encara som a l'agost, però ja comencem a veure que estem a finals, mirarem cap a aquesta tardor cultural que ens presenta Castelldefels en aquests pròxims mesos. I això és perquè al Teatre Plaza, la sala Margarida Xirgo, ja tenen a punt, doncs, aquesta nova temporada cultural del quart trimestre de l'any. Aquesta és una programació, doncs, que s'allargarà entre els mesos d'octubre i desembre i que arriba sota un lema molt concret i és Inspira. Aquest és un lema que, en aquest cas, doncs, vol també rendre un homenatge a les directores de les arts escèniques de la nostra ciutat i el paper que tenen en la creació i la dinamització de la cultura local. I la proposta d'aquesta tardor és àmplia. Teatre musical, concerts, humor, dansa, cinema i també, com no, no podria faltar, espectacles familiars. A més, ja us recordem que aquestes entrades ja estan disponibles a través d'Entràpolis i, per tant, qui ja tingui algun espectacle a punt o en el punt de mira, doncs que comenci a reservar la seva butaca. Fa uns dies, la nostra companya Mireia Soler, tècnica de cultura de l'Ajuntament, va venir a explicar-nos, doncs, i conèixer una mica millor què ens espera aquesta tardor. I això ho va fer aquí als micròfons de Ràdio Castelldefels. I precisament ella ens avançava algunes de les propostes que obriran aquesta nova temporada.
1: Al setembre sí que hi haurà teatre, però és més d'entitats. Al setembre nosaltres el deixem com és un mes una mica difícil, doncs comencem la programació estable. També després tenim un especial de Halloween, Impro Rock Show, el 30 d'octubre, que és un divendres, o sigui, un previ a la castanyada i al Halloween.
2: Sí.
1: I de teatre musical hi ha diferents espectacles d'entitats de la ciutat, com de la Quarta Paret i Performing Arts, i nosaltres hem apostat a veure si funciona, i esperem que sí, amb Friends al musical. I també amb la programació de música, amb Nereida Fau, que és Castelldefels Escena. Després, al novembre, seguim amb música, amb òpera, amb Carmen. També tenim el Santi Rodríguez, un gran humorista espanyol, que vindrà el dissabte 7 de novembre a les 7 de la tarda. I vull destacar ja així una coseta. Tenim un musical, en aquest cas és familiar, no? Un espectacle familiar, que és un tribut al Rei Lleó, de Simba Kiara, que també porta moltes temporades a l'Apolo de Barcelona i vindrà, doncs, el dissabte 28 de novembre a les 6 de la tarda.
0: Doncs, com comenta la nostra companya, la temporada arrencarà oficialment a l'octubre. El primer cap de setmana del mes ja tindrà una proposta especialment pensada pels amants del teatre musical i serà The Jazz, tribut a Chicago, a càrrec de la Quarta Paret. Serà els dies 2, 3, 4 d'octubre en 3 funcions al Teatre Plaza. I això, doncs, serà només al principi, perquè pocs dies després arribarà una proposta que pot tenir un públic molt concret i són els seguidors d'una de les sèries més populars de la televisió. I és que parlem de Friends, The Musical Parody, que arribarà al Teatre Plaza el 17 d'octubre. L'espectacle condensa en aproximadament una hora i mitja els moments més icònics de 10 temporades de Friends, amb 7 intèrprets que donen vida a la Rachel, al Ross, a la Mònica, al Chandler, a Phoebe, a Joey i Gunther. I hi ha una dada curiosa, la producció incorpora 96 canvis de vestuari i música original. I és la primera adaptació que es fa a Espanya en aquest format, que ja ha passat pels escenaris de Broadway, Regne Unit i Austràlia. Per tant, no és simplement una representació teatral de la sèrie, sinó una paròdia musical que juga precisament amb els personatges i situacions que l'espectador doncs, pot reconèixer. I per qui vulgui descobrir nous talents, tenim diumenge 18 d'octubre el torn de Nereida Fau, que presentarà el seu EP Relato Íntimo, dins del programa de Castelldefels Escena. També hi haurà música en directe el 24 d'octubre amb tres concerts protagonitzats per David Peris, Curro García i Camil Castellà en banda. I l'humor doncs, també tindrà un paper important durant tota la temporada. A l'octubre, per exemple, hi haurà dues propostes dins del cicle Castelldefels Comedy Stars i és Corta el cable rojo el dia 30 i Impro Horror Show, com ha comentat la nostra companya. I si parlem d'humor, doncs el mes de novembre arribarà un dels noms més coneguts de la programació, que serà Santi Rodríguez. Serà el 7 de novembre amb Nos Vamos de Viaje, una proposta doncs, que juga amb les situacions i les anècdotes i els embolics que poden aparèixer quan marxem de vacances. Però novembre també serà un mes molt especialment teatral. El 6 de novembre, la companyia d'òpera Collage presentarà Carmen, una petita història d'amor, una proposta que parteix del clàssic de Bizet per oferir-ne una aproximació pròpia. I el cap de setmana següent, del 14 i el 15, serà el torn de Dràcula, una producció de la companyia local Performing Arts. I això és important també perquè la temporada del Plaza no només porta propostes externes de la ciutat, sinó que dona un espai a les entitats i a les companyies locals perquè puguin mostrar les seves produccions. I novembre encara guardarà una altra proposta especialment vinculada a una data que tindrà lloc aquest mes. El 20 de novembre arribarà No me toques el cuento. Aquesta és una proposta inclosa dins de les activitats del Dia Internacional de la Violència envers les dones i les nenes. I justament després de parlar de teatre, música i humor, hi ha un altre àmbit que aquesta temporada també guanya pes. I és el cinema. Aquí hi ha una novetat doncs, especialment interessant perquè Castelldefels incorpora doncs, al circuit del Festival de Cinema Argentí de Barcelona una col·laboració doncs, que permetrà portar dues projeccions gratuïtes a la Sala Margarida Xirgo d'aquí de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. La tècnica de cultura, la Mireia Soler, ens va explicar doncs, aquesta aposta pel cinema argentí. L'escoltem.
1: Al setembre sí que hi haurà teatre, però és més d'entitats. Al setembre nosaltres el deixem com és un mes una mica difícil, doncs comencem la programació estable. També després tenim un especial de Halloween, Impro Horror Show, el 30 d'octubre, que és un divendres, o sigui, un previ a la castanyada i al Halloween.
2: Sí.
1: I de teatre musical hi ha diferents espectacles d'entitats de la ciutat com de la Quarta Paret i Performing Arts i nosaltres hem apostat a veure si funciona i esperem que sí, amb Friends al musical. I també amb la programació de música, amb Nereida Fau, que és Castelldefels Escena. Després, al novembre, seguim amb música, amb òpera, amb Carmen. També tenim el Santi Rodríguez, un gran humorista espanyol, que vindrà el dissabte 7 de novembre a les 7 de la tarda. I vull destacar ja així una coseta. Tenim un musical, en aquest cas és familiar, no? Un espectacle familiar, que és un tribut al Rei Lleó de Simba Kiara, que també porta moltes temporades a l'Apolo de Barcelona i vindrà doncs, el dissabte 28 de novembre a les 6 de la tarda. Que també estem apostant amb el cinema. Aquest any és el primer cop que ens adherim al cicle de cinema argentí de Barcelona. És la tercera edició que es fa a Barcelona i bueno, vam fer una sinergia no?, amb el director d'aquest festival. Com sap que a Castelldefels hi ha una colònia important d'argentins, doncs hi haurà dues pel·lícules que formen part d'aquest festival i seran a la Xirgo i seran gratuïtes. El dimecres 21 d'octubre a les 8 a la Sala Margarida Xirgo i el divendres 23 d'octubre a Antàrtida, Dominio 1. Són aquestes dues pel·lícules, uns clàssics argentins. Són gratuïtes, llavors encara no es poden agafar les entrades perquè com falta molt, sabem que la gent, al ser gratuït, agafa molt i llavors potser després no van. Llavors això ho obrirem més o menys un mes abans.
0: Doncs recordem, les pel·lícules seran Lugares Comunes el 21 d'octubre i Antàrtida Dominio 1 el 23 d'octubre. I el fet doncs, que siguin projeccions gratuïtes és també una manera d'apropar aquesta proposta cinematogràfica a més públic. A més, la iniciativa doncs, té un component local evident. Castelldefels compta amb una important comunitat argentina, com ha comentat la nostra companya, i aquesta col·laboració doncs, permet incorporar una nova mirada dins de la programació cultural de la ciutat. Recordem doncs, que aquestes invitacions per assistir a aquestes dues projeccions es posaran a disposició del públic unes setmanes abans de cada sessió. Però el cinema no desapareixerà, o sigui, aquesta programació també té programació nadalenca i es reservarà un espai doncs, pel cinema familiar que tindrà lloc el 5 d'octubre, on hi haurà una sessió de cinema familiar amb una pel·lícula de Disney i animació amb la particularitat doncs, que serà en català. Aquesta serà una proposta pensada especialment doncs, per compartir en família i que formarà part doncs, de tota aquesta programació especial del Nadal. I precisament sobre aquesta aposta pel cinema durant les festes, la Mireia Soler també ens donava alguns detalls. L'escoltem.
1: Després, per acabar, tindrem al Teatre Plaza dues pel·lícules. Una serà de Disney, també serà gratuïta i en català. No sabem encara la pel·lícula, estem allò treballant, però sí que sabem això, que serà una... ho vam fer l'any passat, el gener, amb Frozen, va funcionar superbé. Llavors apostem un altre cop perquè la gent, les famílies vinguin al teatre i també serà gratuït. I per acabar, doncs, una pel·lícula clàssica de Nadal, que també li estem donant voltes, que això serà el 22 de desembre.
0: I aquesta sessió de cinema familiar doncs, serà només una de les propostes del mes de desembre, sinó que el 22 arribarà una altra pel·lícula, en aquest cas un clàssic nadalenc que està pensada per entrar ja en ple ambient de festes. I uns dies després doncs, tindrem la música que posarà punt i final a la temporada amb el tradicional concert de Nadal. Una cita doncs, que aquest any anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra, Terrassa 48 i Marta Valero, amb un repertori doncs, format per danses, valsos, polques i altres sorpreses. Per tant, si fem una mirada general a aquesta programació de tardor, doncs, trobem doncs, que tenim una proposta molt variada. Tenim grans títols de teatre musical com The Jazz o Friends, The Musical Parody, tenim música i artistes vinculats a la ciutat, tenim humor amb diferents formats i noms com Santi Rodríguez, tenim produccions de les entitats locals com Dràcula, de Performing Arts, tenim òpera i música amb Carmen. També tenim cinema argentí i cinema familiar en català. I tenim propostes especialment doncs, vinculades a dates i campanyes del calendari municipal com No me toques el cuento dins de les activitats contra la violència envers les dones i les nenes. I això doncs, fa que la temporada de teatre i la temporada de teatre al Teatre Plaça i a la Sala Margarida Xirgo no sigui una programació pensada per un únic tipus d'espectador, perquè hi ha propostes per anar-hi amb amics, amb parella, amb els amants del teatre musical, pels que prefereixen humor i pels més cinèfils i també, com no, per les famílies. I és precisament doncs, aquesta diversitat la que vol reflectir el lema d'aquesta temporada, Inspira. Una programació que començarà a agafar força a partir d'octubre, però que ja es pot començar a preparar des d'ara, perquè les entrades de bona part dels espectacles ja estan disponibles. Per tant, si teniu algun d'aquests espectacles al calendari,

0: Doncs avui, com us hem comentat abans, volíem posar doncs, el focus en una qüestió doncs, que forma part del dia a dia de Castelldefels i especialment dels barris més propers doncs, a l'aeroport, bueno, als barris, doncs, justament on passen els avions, perquè el soroll dels avions avui és protagonista. Com sabeu, aquest és un tema que ja hem abordat des de diferents perspectives, perquè hem parlat de l'activitat aeroportuària, dels sobrevols, de les configuracions de les pistes i també de la percepció que tenen molts veïns i veïnes quan detecten una major presència d'avions sobre la ciutat. I justament aquesta setmana l'Ajuntament de Castelldefels doncs, ha tornat a posar aquesta qüestió sobre la taula amb una informació centrada en una pregunta molt concreta. És què diu l'evidència científica sobre els efectes del soroll dels avions en la salut? L'Oficina Municipal de Seguiment de Control de l'Aeroport, que és l'OMSICA, ha recopilat diferents estudis i recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut que analitzen els efectes del soroll ambiental i, en particular, el soroll aeronàutic. I aquí doncs, cal començar fent una distinció important. No estem dient doncs, que qualsevol persona que senti passar un avió hagi de tenir un problema de salut. Això no és així. El que s'estudia la comunitat científica és què pot passar doncs, quan l'exposició al soroll és freqüent, prolongada i especialment doncs, quan interfereix de manera repetida amb el descans, la concentració o les activitats quotidianes. L'Organització Mundial de la Salut doncs, considera que el soroll ambiental és una qüestió de salut pública i ha establert doncs, unes recomanacions específiques per al soroll del transport aeri amb una especial atenció a l'exposició nocturna. Per posar en qüestió, doncs, en context, tota aquesta qüestió, nosaltres també hem volgut doncs, escoltar la veu d'una entitat doncs, que treballa específicament sobre la contaminació acústica, que és Prou Soroll. I això ho hem fet doncs, a través de Josep Maria Casanelles, membre de l'entitat Prou Soroll, que a Ràdio Castelldefels va tenir una entrevista amb la nostra companya Ana López, on explicava com percebem el problema de la contaminació acústica a les poblacions i a l'entorn aeroportuari. L'escoltem.
1: És un problema de Castelldefels, de Cabal, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport. Hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la comunitat europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor, i la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de

0: mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament a aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra ni on s'enlairen els avions.
1: Les fonts institucionals i científiques acostumen a parlar de càrrega ambiental de malaltia, és a dir, de l'impacte de diferents factors ambientals que tenen sobre la salut de la població. El Ministeri per la Transició Ecològica ha explicat que a partir de les dades i els informes científics que el soroll del transport és un dels principals factors ambientals de càrrega de malaltia a Europa. Per tant, el que podem afirmar amb rigor és que la contaminació acústica no es considera simplement una molèstia, sinó un factor ambiental que pot contribuir a diferents problemes de salut quan l'exposició és prolongada. I una de les qüestions que s'estudien és precisament com reacciona el nostre organisme davant de determinats estímuls acústics. El soroll pot actuar com una senyal d'alerta i activar respostes fisiològiques relacionades amb l'estrès. Així ho explicava Josep Maria Casanellas, membre de l'entitat Prou Soroll.
0: Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el soroll, el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de que de sigui desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisol, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta.
1: Doncs això ens porta a un aspecte important. El nostre organisme, com comenta Josep Maria Casanellas, pot reaccionar davant del soroll encara que nosaltres no el visquem conscientment com una situació d'alarma. Llavors, determinats estímuls poden provocar resposta del sistema nerviós i canvis fisiològics relacionats amb l'estrès. Per això, la comunitat científica no estudia només si un soroll és molest, sinó que també què passa quan aquests episodis es repeteixen. I en el cas dels sorolls dels avions hi ha una característica especialment important i és el que és un soroll intermitent. Podem estar en un moment de tranquil·litat i de sobte produir-se un esdeveniment acústic intens. I aquesta qüestió té una rellevància sobretot especial durant la nit. L'Organització Mundial de la Salut explica que el soroll nocturn pot provocar microdespertars, canvis en les fases del son, augment dels moviments corporals i interrupcions del descans profund. I això pot passar fins i tot quan la persona no és conscient de que s'ha despertat. Però què significa mantenir aquesta resposta de l'organisme de manera repetida? Doncs així ho explicava Josep Maria Casanellas, membre de l'entitat Prou Soroll.
0: Si aquesta resposta és contínua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que saben que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havien dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. estem parlant de 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions, per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres. Si te'n vas al Prat, que el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una molèstia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar. De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll, no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll, i estem parlant de 70 i pico mil ingressos lligats a lo que és el soroll.
1: Doncs aquí tenim una de les claus de tota la qüestió, que no estem parlant d'un episodi aïllat, sinó de la possible incidència de l'exposició repetida. I això doncs ens porta directament al son, perquè probablement és un dels aspectes que més fàcilment podem entendre quan parlem de soroll nocturn. Dormir no és només descansar unes hores. Durant el son es produeixen doncs processos necessaris per la recuperació física i mental. I si el descans es veu interromput de manera repetida, doncs encara que no recordem tots aquests despertats, la qualitat doncs d'aquest descans es pot veure afectada. I tornem doncs a escoltar Josep Maria Casanellas, doncs, que ens parlava doncs l'impacte que pot tenir sobre la nostra salut.
0: Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió, perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 en despertarà perquè surten el de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment.
1: Doncs aquesta és una de les coses més importants, no? O sigui, una distinció important és com cadascú percep un soroll i una altra és analitzar objectivament quants episodis acústics n'hi ha i quins nivells tenen i com s'acumulen al llarg del temps. I és aquí doncs, justament on entrem en una qüestió que també hem volgut abordar doncs, ara mateix, i és què està passant concretament a Castelldefels. Perquè mentre parlem d'estudis internacionals sobre la salut, que també és necessari i de disposar necessitem disposar doncs, de dades locals. I precisament aquesta setmana us explicaven ja que l'Ajuntament ha posat en marxa un nou portal dins de l'OMSICA amb dades sobre l'activitat aeroportuària. També va estar aquí als estudis de Ràdio Castelldefels el responsable de l'Oficina Municipal de Seguiment i de Control de l'aeroport, Daniel Lirio, que li explicava a la nostra companya Ana López què és el que podem trobar en aquest nou espai. L'escoltem.
2: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no?, en la web del Ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no?, con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no?, pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos. Pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
1: Per tant, la idea és que la ciutadania doncs, pugui consultar directament què passa amb l'activitat aeroportuària que afecta a Castelldefels. I aquí tenim doncs, una diferència important respecte a una percepció puntual, perquè ara podem consultar registres i podem veure quants vols han passat, quants s'han produït i quina activitat acústica doncs, s'ha detectat. Daniel Lirio, doncs, responsable de l'OMSICA, ens explicava quines dades ja estan disponibles i com es continuarà ampliant doncs, aquesta informació. L'escoltem.
2: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, bueno, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no?, que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no?, que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado pues tenemos pues día a día pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
1: Entre aquesta informació hi ha, hi ha els nivells acústics registrats i els diferents esdeveniments associats doncs, al pas dels avions. I això permet, per exemple, doncs, veure quins episodis acústics s'han produït en una jornada concreta i també com, doncs, començar a comparar amb diferents períodes. I és especialment interessant perquè ens permet doncs, passar d'una fotografia puntual a una visió molt més ampla de l'activitat. És que podem mirar un dia concret i també podem mirar un mes concret i podem comparar diferents mesos. Daniel Lirio ens explicava doncs, aquesta possibilitat de consulta detallada. L'escoltem.
2: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron.
3: ¿Qué más nos ofrece esta estadística?
2: Pues mira, además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no?, que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no?, de los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
1: Per tant, ara la ciutadania pot saber no només que hi ha hagut avions, sinó quan s'han concentrat els episodis acústics i amb quins nivells. I la plataforma doncs, permet, a més, doncs, comparar el nombre de sobrevols entre els diferents mesos, diferenciar entre operacions d'aterratge, operacions d'enlairament. I això també ens ajuda doncs, a entendre una pregunta que es fa sovint a Castelldefels, perquè hi ha dies doncs, que sembla que passen molts més avions. I una de les respostes doncs, té a veure amb les configuracions operatives de l'aeroport. Així ens ho explicava el responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio.
2: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no? Y padecen.
1: Per tant, les condicions meteorològiques i especialment determinades situacions de vent poden fer que l'aeroport doncs, canviï la configuració de les pistes i quan això passa doncs, augmenten les operacions que sobrevolen Castelldefels. Això és important perquè ens dona un context. Si en un determinat període hi ha una major presència d'avions, les dades poden ajudar a saber si efectivament hi ha hagut més operacions sobre el municipi i quin context s'han produït. I també hi ha una altra qüestió interessant, que des d'on surten aquestes dades i què aporta exactament l'Ajuntament. I el responsable de l'OMSICA doncs, es va explicar doncs, que bona part d'aquesta informació ja era pública, però ara doncs, s'ha filtrat i adaptat justament per nosaltres, perquè la ciutadania en tinguem accés a aquesta informació. Així ens ho explicava a Daniel Lirio.
2: Son datos que bueno, ya son datos públicos que ya estaban disponibles pues en otras páginas web, ¿no? Principalmente pues son datos que proporciona pues AENA en su página web, digamos, en el apartado ambiental. ¿Qué ofrecemos nosotros? Estos datos están filtrados y adaptados a una perspectiva de Castelldefels, es decir, pues de todas esas operaciones y los datos acústicos que muestran pues digamos otras fuentes de información, aquí los mostramos para el ciudadano de Castelldefels, para la ciudadanía que pueda pues comprenderlos mejor. Para acceder, bueno, la forma más fácil es entrando en la página web del ayuntamiento, castelldefels.org. Justo recientemente aparece una publicación de la noticia, ¿no?, en la que se da aviso a la ciudadanía de este nuevo apartado. Desde la noticia está el enlace directo y si no, se puede acceder también en el apartado de servicios del ayuntamiento. Ahí hay uno de esos servicios, aparece la oficina municipal del aeropuerto. Se hace una actualización conforme, digamos, o las fuentes en las que se basan estos datos van incorporando nuevos datos. Desde el ayuntamiento pues se van incorporando a estos gráficos de visualización que además pues son muy interactivos, ¿no?, para que el ciudadano pueda ir día por día comparando y pueda pues interpretar y valorar pues por sí mismos, ¿no?, la información.
1: Per tant, el valor afegit de la plataforma és que facilita una informació que pot ser complexa d'interpretar i la presenta amb una perspectiva concreta sobre el municipi. I a més, aquesta informació doncs, s'anirà ampliant progressivament. Així doncs, el nou portal de l'OMSICA continuarà incorporant dades, indicadors i nosaltres doncs, continuarem fent-ne seguiment perquè doncs, també volem explicar què és el que significa conviure amb aquesta activitat, què diu la ciència sobre el soroll i quines són les dades que hem de tenir en compte per entendre millor la realitat del nostre municipi.
4: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de saber quin temps ens espera. Així doncs, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia, a hores d'ara hi ha força núvols a molts punts del país que s'espera que es vagin trencant al llarg del matí i donin pas al sol. Tot i així ens aniran creuant bandes de núvols alts que deixaran el cel mig ennuvolat i també a partir del migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu que deixaran el cel especialment ennuvolat a l'extrem nord del Pirineu. La temperatura mínima d'avui ha estat força més baixa que la del dia anterior, però tot i així la màxima serà més alta i aquesta pujada es notarà especialment al litoral i al prelitoral. El sector en concret on més es notarà serà el central, però també afectarà les comarques del voltant, és a dir, des del Tarragonès també fins la Selva. Allà els valors rondaran entre els 30 i els 34 graus i els 34 seran més probables al sector central, és a dir, barcelonès i rodalies. Això és tot de moment.

0: Doncs ara volem posar el focus en una qüestió que cada vegada té més presència als carrers de Castelldefels i són els vehicles de mobilitat personal, especialment els patinets elèctrics. L'Ajuntament de Castelldefels doncs, va aprovar definitivament la nova ordenança municipal de mobilitat, que aquesta es va fer justament a l'últim ple, amb una normativa doncs, que actualitza i concreta les regles que han de complir aquests vehicles i que també estableix doncs, les conseqüències davant de determinats incompliments. Aquesta és una regulació doncs, que arriba a més en un moment en què la policia local doncs, ha detectat un augment dels accidents relacionats amb els patinets i també un increment doncs, dels vehicles que han estat manipulats per circular a velocitats superiors de les permeses. Durant aquest estiu doncs, ja s'han registrat una vintena d'accidents amb vehicles de mobilitat personal i gairebé 9 de cada 10 han acabat doncs, amb persones ferides. I precisament doncs, per parlar d'aquesta qüestió, el sergent de la policia local de Castelldefels, Víctor Picón, doncs, va passar pels estudis de Ràdio Castelldefels on va conversar amb la nostra companya Anna López. I durant aquesta entrevista, Picón va explicar com està evolucionant doncs, la sinistralitat, quines situacions estan detectant els agents i quins són alguns dels principals riscos associats doncs, a l'ús dels patinets. Comencem escoltant-nos sobre aquest increment dels accidents i sobre les modificacions que s'estan detectant.
1: I que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests UMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels UMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora. O fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Doncs les paraules del sergent doncs, posen sobre la taula una qüestió que va més enllà d'un simple compliment d'un límit de velocitat. Els patinets estan dissenyats per circular dins d'unes determinades condicions i quan es modifiquen doncs, perquè puguin assolir més velocitat i també augmenta en conjunt doncs, el risc en cas d'accident. A més, aquestes modificacions poden afectar el propi funcionament del vehicle i generar altres situacions de perill, especialment en elements com les bateries durant la càrrega. Per això, la policia local doncs, ha intensificat aquests controls sobre els vehicles de mobilitat privada i en aquest augment de la vigilància doncs, ja es reflecteix en les actuacions que s'han fet durant aquest any. En concret, doncs, s'han retirat de la via pública més de 60 patinets i s'han tramitat més de 200 denúncies relacionades doncs, justament amb aquest tipus de vehicles. El sergent Víctor Picón doncs, ens explicava a Ràdio Castelldefels com s'estan produint aquestes retirades i per què alguns vehicles acaben al dipòsit municipal. L'escoltem.
1: De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exacte, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més, aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors, doncs, els traumatismes facials, cranioencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: Doncs aquí apareix doncs, un altre dels aspectes que preocupa especialment a la policia local i són les conseqüències dels accidents, perquè en aquest tipus de sinistres el conductor, com ha explicat el Víctor Picón, el sergent de la policia, doncs el conductor està molt exposat a l'impacte contra el terra o bé contra altres elements de la via. I quan a més no es porta la protecció adequada, les lesions poden ser especialment importants. Picón advertia també doncs, dels traumatismes facials i cranoencefàlics i destacava que entre els afectats doncs, també hi ha conductors joves. Però més enllà dels accidents i les retirades dels vehicles, la nova ordenança també serveix per recordar algunes de les normes bàsiques que han de complir els usuaris dels patinets. No es poden circular per voreres ni per zones reservades per vianants, els patinets són de vehicles d'una sola persona, no poden superar els 25 km per hora, tampoc es poden utilitzar mentre es manipula un telèfon mòbil o auriculars i està prohibit doncs, conduir sota els efectes de l'alcohol. En aquest context, l'Ajuntament doncs, busca reduir els accidents i millorar la convivència doncs, entre els diferents usuaris de la via pública, perquè els patinets doncs, ja formen part doncs, de la nostra dia a dia i hem de tenir una convivència entre diferents usuaris. Així, doncs, davant dels accidents detectats aquest any i el compliment de les normes, la responsabilitat dels conductors i la prudència són els elements fonamentals doncs, per aconseguir aquesta convivència, que aquesta convivència doncs, sigui també una convivència segura.

0: Doncs amb aquesta última notícia doncs hem arribat ja al final d'aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. Us recordem doncs, que hem passat bona part de l'actualitat d'aquest 25 d'agost amb especial atenció a qüestions que formen part del dia a dia de la ciutat, com la mobilitat, el Teatre Plaza, l'esport, el Palm Market. I us agraïm doncs, que ens hagueu acompanyat. Recordem que Gerard Carreras ens ha acompanyat al control tècnic i jo us he parlat, soc la Zeneida Martín. Així que passeu molt bon dimarts i fins demà a la mateixa hora.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir a la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar les alertes. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar amb fenòmens previsibles. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi a més. El president sirià Ahmed al-Sharaa celebra la decisió dels Estats Units de retirar-lo de la llista d'estats que patrocinen el terrorisme. Considera que això els permet treure's una càrrega pesada i afrontar millor la reconstrucció. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber sense intermediaris d'on són els turistes i quants dies s'hi quedaran. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I Tadeu Jones és part en la quarta entrega de la saga que arriba demà al cinema. Tadeu Jones i la Llàndia Meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i de la seva dona.
3: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri, que podria estar a punt per debutar. Les proves mèdiques de Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Tot i això, encara no s'entrena amb el grup. Rodri, en canvi, es va entrenar i per primera vegada amb els seus companys. El Barça condemna l'ús desproporcionat de força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi La Lelj i en demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació i indignació. En ciclisme, l'organització de la Vuelta es veu obligada a suspendre al final de la tercera etapa quan faltaven 15 quilòmetres per acabar per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. Avui, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
2: I el temps, domini del sol amb bandes de núvols prims i a l'una nuvolada a la tarda al Pirineu. La temperatura pujarà amb xafegó al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada els 35 graus a les comarques gironines.
3: Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia. El barri de la Muntanyeta comptarà amb una nova zona d'estacionament regulat. A l'entorn del nou cap de la ciutat, l'Ajuntament habilita a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixin els requisits de la zona verda. Hi ha la venda de les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. Al Teatre de Plaza, la Sala Margarida Xirgo, estrena la temporada d'arts escèniques del quart trimestre del 2026 amb el lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. El sènior femení i masculí del Castelldefels HC debuten al Campionat de Catalunya. Les Roig i Negres juguen aquest vespre el primer partit de la lligueta contra el Vallès Esportiu, a 8:15. El sènior masculí jugarà el duel de quarts de final aquest dimecres també contra el Vallès Esportiu a les 20 hores. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
5: Castelldefels avui.
7: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Ara i aquí comença Castelldefels, així som. Pararem de que ja s'han posat a la venda les entrades pels espectacles que oferirà aquesta tardor, aquell darrer trimestre de l'any, al Teatre de Plaça i també la Sala Margarida Xirgo. I també ens referirem a com es valora, com ha conclòs enguany el programa de la nit Una altra moguda. O com fer activitats alternatives durant les nits a Castelldefels, una proposta que també doncs, formava part des de l'àrea de participació ciutadana d'oferir al jovent espais d'oci alternatius. I farem referència també a les novetats que presenta també per aquest trimestre, aquests dies, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Recorda també que funciona la biblioteca a la platja ja a la seva recta final. Comencem, welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Avui ens acompanya un vell conegut d'aquesta casa. Fa només uns mesos parlàvem amb ell de Torino, el tercer lliurament d'una saga coneguda amb el nom de Béns de Guerra. A més, posteriorment arribava a l'abril, al Mansa, amb la coincidència de Sant Jordi, feia aquesta presentació l'escriptor local. Doncs bé, la història de Joan Montaner no només ha continuat, sinó que ho ha fet amb força. Avui ens presenta Tortosa, la cinquena novel·la de la sèrie. En aquesta nova obra viatgem fins a l'estiu de 1708, un dels moments més difícils de la Guerra de Successió. Després de les derrotes d'Almansa i Lleida, les tropes aliades es retiren cap a Tortosa mentre la ciutat es prepara per resistir al setge borbònic. De tot això, i de la narració visual, rigorosa i humana, l'escriptor local, Germán Domingo, torna a demostrar que la gran història s'entén millor quan s'explica amb un protagonista que ens dona aquesta visió de viure directament tota la història. Germán, molt bon dia, benvingut de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs, com dèiem, quan vas venir la darrera vegada, vam parlar de Torino, el tercer llibre d'aquesta saga Béns de Guerra. Després vam tenir l'ocasió de viure Sant Jordi, on també vas estar signant llibres i venent el que era ja el teu darrer llibre, Almansa, el quart, i ara ens arriba un nou lliurament, Tortosa. Com avança tota aquesta creació de la gran saga Béns de Guerra?
1: Bueno, pues, gràcies a Déu, funciona. Està funcionant i avança adequadament, no? Com es diu ara amb les notes, amb el sentit de que, bé, pues, després d'Almansa i Lleida, dintre del mateix llibre, que va ser l'últim, doncs ara apareix Tortosa. I Tortosa també és un punt clau dintre de tota la saga, tant de la novel·la, de les novel·les, com de la història de la Guerra de Successió, perquè va ser un punt molt important de sedi dintre de Catalunya i que, sincerament, doncs, ha sigut una mica no menysprellat, sinó no explicat en general. Llavors es vol dir que hi ha moltíssima gent que coneix Tortosa per altres motius, però no coneix que allà es va fer un dels més importants batalles dintre de la Guerra de Successió i al final dintre de tota la història d'Espanya.
0: Mm-hmm. El protagonista continua sent el Joan Montaner. Com ha evolucionat aquest personatge des de que el vas crear i els seus inicis amb la primera entrega de Béns de Guerra, Catalán Vell, i fins ara que arriba ja a Tortosa, que com ens deies és un dels moments més dramàtics de la Guerra de Successió?
1: Bueno, pues, en Joan,
0: perquè ja és un vell conegut,
1: és un vell conegut i amic de la família, ha evolucionat molt, evidentment, des de un xicot de 20 anys aproximadament que tenia quan va començar la saga a Catalán Vell, que no coneixia res, que només l'impulsava l'alè de no estar sota un rei opressor, si simplement volgué prestar servei a la pàtria, a Catalunya, en aquell moment, amb uns ideals i amb unes idees pròpies d'un jove de l'època, amb un impuls i amb unes possibilitats de fer-ho. I a mesura que anem anat avançant a través dels llibres, ha agafat una maduresa. Una maduresa formada per la guerra. Llavors, aquesta és la pitjor manera de fer una maduresa d'una persona, sinó perquè t'ensenya o t'obliga a fer coses que mai faries, però que ho tens de fer per sobreviure. I al mateix temps, pues, arrastra tota una família a fer, no a fer coses, sinó a viure amb un neguit, a viure i morir amb un neguit, perquè, per exemple, a Turí, pues, se li mor la mare. No? Llavors és un punt també d'inflexió per ell mateix, que de l'anàlisi que té de la vida, però encara aguanta per dir alguna cosa, perquè té un pare i té una germana a Barcelona que l'estan esperant.
0: Recordo que quan vam parlar de Torino vam posar especial èmfasi a la part humana, precisament ara també en el que ens estàs explicant, Germán, té molta humanitat, i ara amb aquesta darrera publicació, justament la sinopsi ja comença amb una frase molt potent que diu així: l'esperança i la humanitat es converteixen en els veritables herois. És aquesta la idea central que vols transmetre amb els teus llibres?
1: Sí, veritablement, perquè independentment de que ho he centrat tot en una persona, però és com un relator en aquest sentit, en primera persona, però és com un relator, no? Fins i tot en uns certs moments explica coses que li han passat o que li han explicat, no? Però precisament a Tortosa, en aquest sentit. Llavors el tema és de que el tema humà és molt important per mi i per poder expressar això que hem dit abans, de l'evolució de les persones, des d'una persona normal que està venent un roba amb un taler al segle XVIII i que es converteix en un oficial i que es converteix en un soldat que té de fer coses que no faria mai a la vida siguent un botiguer normal.
0: I per què t'interessa explicar la guerra des d'aquesta perspectiva més humana? Perquè recordem que els llibres van més enllà de només explicar les batalles, parles de malalties, de civils, les pèrdues humanes que hi ha al voltant de tota guerra. Expliques també els hospitals improvisats, les famílies trencades, com justament ens explicaves, totes les vivències d'aquest personatge central.
1: Sí, evidentment el tema és explicar o donar a conèixer una mica el que els llibres normals d'història no t'expliquen. Els llibres d'història, el lògic és que t'expliquin el context general de la història i les batalles que van a passar. Et poden profunditzar dintre de les batalles amb un aspecte més o menys humà, però sempre és menys humà, perquè ho estan relatant com amb una tercera o quarta persona des de fora, però no des de dintre. Llavors, en Joan ho viu des de dintre. Llavors, aquest viure des de dintre l'impulsa també a fer o a pensar coses i dient: per què estic aquí? Podria estar en un altre lloc, podria estar amb la meva família, podria estar tranquil o no, però podria estar fora d'aquesta voràgine de mort i de sang.
0: A més, una altra de les virtuts dels teus llibres és que tenim el Joan Muntaner com a protagonista, però hi ha també tota una sèrie de personatges secundaris que tenen la seva veu pròpia, que també configuren una gran força en el relat. Estem parlant de personatges inoblidables, com mencionen aquí a la sinopsi, com Agnès, Patrícia, Vicent, Aleix, Eduard, el taverner Caetano. Precisament quan estàvem parlant ara de Joan Muntaner, tu ja li deies de manera carinyosa en Joan, un més de la família. Doncs, com configures, com aconsegueixes també que tots aquests personatges secundaris tinguin la seva veu pròpia, i entenc que també ja els sents com a part més de la família?
1: Bé, el tema una mica és de que, com jo, ja sabeu més o menys, que perteneixo a l'Associació de Recreació Històrica BUM, que es recrea el segle XVIII, precisament en l'època de la Guerra de Successió, tinc molts companys i molts amics que també recreen això. Cada un té un rol dintre de fer la recreació, i m'he basat una mica en aquest rol dels meus companys i amics que estan fent. Llavors, els he col·locat dintre de la història veient el que realment estan fent fora, a l'actualitat, a la recreació, però que realment era el que passava en aquella època. Perquè, a part d'això, el Francesc de Castellví, que és el màxim historiador de la Guerra de Successió espanyola, va deixar reflectat en molts dels seus capítols la vida dels civils i la vida de la gent que anava amb els soldats. Llavors, ja va ser un precursor de novel·la històrica realment. Llavors, jo he begut d'aquest manantial, i llavors hi he aplicat això. O sigui, la gent no absolutament militar, però humanament estava allà.
0: Aquesta experiència, com ens explicaves, com a president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, una entitat local amb la que no només estudieu la història, sinó que també la recreeu, doncs aquesta experiència t'ajuda a descriure millor tot el context, tot el que tu fas de feina de documentació, que entenc que ha de ser una gran feina, però a més envoltada de tot aquest coneixement també i de la perspectiva que us aporta la recreació.
1: Sí, evidentment. Per poder recrear tenim de saber què és el que estem recreant. No estem actuant, estem recreant. Llavors es vol dir que això darrere, com molt bé has dit tu, hi ha una feina d'investigació per saber quin tipus d'uniformes es portava, quin tipus de vestit, si això era adequat o no era adequat, si el calçat podia passar o no passar, quin tipus de parlar tenien també. No és que ara, quan parlem nosaltres en una recreació, parlem amb les mateixes paraules del segle XVIII, perquè no ens entendria ningú, perquè l'idioma canvia, l'idioma evoluciona. Aleshores, no ens entendrien la meitat dels speech o de les explicacions que diguéssim, sinó que, evidentment, ho adaptem a l'actualitat. Però hi ha algunes paraules que sí que utilitzem, precisament perquè la gent ens pregunti «I això què vol dir?». Perquè és molt diferent, no? Llavors el tema és de que gaudim explicant el perquè de les coses. Perquè, per desgràcia, actualment la història no s'explica. I si s'explica, s'explica en 10 rengles. Jo he vist llibres d'història que s'estan ensenyant al batxillerat i graus més superiors, i quan parlen de la Guerra de Successió Espanyola, en alguns casos no existeix. S'assalta. S'assalta del medieval al napoleònic, per l'amor de Déu. Hi ha 100 anys al mig, que vam desaparèixer, no existeix. I amb altres que sí que es menciona, és el que dic, 10, 15, 20 ratlles d'un llibre. Això no és cultura. Això simplement per saber per sobre. Un nen, considero, un nen i una nena, considero que té de saber alguna cosa més d'ell mateixa. Si amb això, perquè són llibres que també poden llegir, els joves, no hi ha res que no és fora de la normalitat. Aleshores, si un jove, no sé, de 10 anys, 8, 10 anys, el llegeix i pot aprendre alguna cosa o encén la guspira perquè pugui anar a internet i entre Google o allà i li pregunti, escolta, això que he llegit era correcte o es podia fer? Pues allò és un punt d'inflexió per aquell noi, perquè pot pensar, si m'ha servit per això, també em pot servir per preguntar una altra cosa d'història. Llavors, si aprèn 10 ratllets més, per mi és una satisfacció.
0: Un recurs per, com deies, encetar aquest interès per la història i, sobretot, per com ens estaves traslladant, Germán, per un fragment de la història, un fragment molt ampli, que, segons el teu parer, quan has vist també a llibres de batxillerat, doncs no se li dedica aquesta atenció. Tot això ho comento perquè, precisament, estic davant del cinquè llibre de la col·lecció Saga de Béns de Guerra, i des del principi tenies previst que seria molt extensa. Fins a quin llibre tens en ment per donar tota aquesta trajectòria dels anys de la Guerra de Successió?
1: Bé, la trajectòria de la Guerra de Successió va durar realment 15 anys, des dels inicis fins al final, no? Llavors, claro, No es pot traslladar amb tot això en una sèrie de llibres generals, perquè llavors es convertiria en una enciclopèdia. I llavors sí que és allò que diu la gent, no sé si et passa a tu, però jo des de, inclús de petit veia una enciclopèdia i deia, mare de Déu senyor, si m'ho tinc de mirar-ho tot.
0: Sí, no convida, no convida
1: no, no convida. Aleshores, dos coses. Una, el tamany i la quantitat de pàgines dintre del llibre, que són 250, no tira enrere molt perquè ja no el veus tan gruixut. I segona, de que la primera idea, o el moment de que vaig fer el primer, una idea era sobre uns 10-12 llibres. Després d'estudiar per on volia passar la història. Que la història, per lo que veus fins ara, veus que no passa per noms grandiloquents o noms molt normals, per dir alguna cosa. Passa per noms de llocs o batalles no usuals a dintre d'un llibre d'història o que t'hagin pogut explicar. Des de Catalan Bay, que no existeix cap llibre que expliqui què és Catalan Bay, que va ser el desembarcament dels catalans a Penyó de Gibraltar i la seva conquista, tothom el que sap és a la sèrie de Gibraltar i que Gibraltar els van guanyar els anglesos. Punto. Però la primera peu a terra van ser els catalans a una bahia. I els anglesos li van donar el nom de Catalan Bay en reconeixement d'això. A continuació, Montjuïc, bé, que es pogut posar a Barcelona. No, però és que les batalles es van passar a Montjuïc. Doncs és Montjuïc. Torí, sí, és una extensió de la guerra a l'exterior, que va haver-hi moltíssima, motivada per un encàrrec de l'arxiduc Carles III. Almansa és la més coneguda dintre d'Espanya com a nom, però perquè forma part de tota la història i no posar-la dintre de la saga era una aberració. Però no va haver-hi ni un català, ni un valencià, ni un espanyol de la part austriacista que lluités allà. Per això està explicada una mica des de l'altre costat, per poder donar-li una veu i una història. A continuació, entre Lleida sí que hi érem, per dir alguna cosa. Vam ser derrotats, no per l'enemic, sinó pel flux, que en aquella època era com una espècie de peste menor, però una espècie de peste. I Tortosa, doncs és Tortosa, és el que hem dit abans. La gent no coneix Tortosa. Sí, pots arribar a Tortosa i no tens res més que fer i dones moltes voltes, et toparàs de cop i volta amb un super castell, un super muralles que ens rodejaven Tortosa. Era de les ciutats més ben amurallades de tota Catalunya. Aleshores, què succeeix? Que allà poden passar absolutament de tot i a tot arreu.
0: I amb això em pregunto, la Guerra de Successió va arribar a Castelldefels? Tens previst també algun llibre on es mencioni com es va viure des de la nostra ciutat?
1: Bueno, fent una mica d'espoiler, pues sí, la guerra va arribar. Castelldefels era un lloc molt important, encara que, evidentment, ningú ho explica, ni ningú surt a tot arreu. Francesc de Castellví sí que ho diu. O sigui, és el gurú de la Guerra de Successió. Hi ha aproximadament mitja pàgina dedicada a Castelldefels, que això a Francesc de Castellví és com si li diguéssim ara actualment tres o quatre llibres de la meva saga. Perquè ell sí tenia tantes informacions de tot arreu que sí que les tenia d'acotar molt. A més, amb el llenguatge de l'època. Aleshores, que jo he tingut de reinterpretar i inclús amb la intel·ligència artificial, m'ha servit per poder interpretar coses que es deien o com es comentaven. Perquè alguna cosa serveix, té de servir, no? a part de fer por, perquè fa por la intel·ligència artificial per les coses que poden fer. I aleshores, tornem a lo de la història, sí, a Castelldefels va ser un dels punts neuràlgics de tota la sèrie de Barcelona, en general, des de juliol de 1613.
0: Doncs estarem pendents de quan arribi aquest nou lliurament.
1: On serà la setena.
0: Sí, la setena.
1: Sí.
0: Per tant, encara ens faltarà un entremig. Estarem pendents de les següents publicacions que vagis traient, Germán Domingo. M'agradaria només acabar amb la darrera pregunta de si hi ha hagut alguna escena dins d'aquest últim llibre o dels cinc que ja portes que t'hagi resultat especialment complexa, sigui per la documentació històrica o pel que estàs explicant que hagi sigut una càrrega especialment emocional.
1: Sincerament, tots han tingut la seva càrrega emocional, més o menys, perquè hi ha un problema. Com jo faig la recreació, jo quan em poso l'uniforme d'oficial, ho visc. Em poso dintre. En aquell moment desapareix el segle XXI, XXII, XX, el que vulguis, i es converteix en el segle XVIII, durant el 1700, punt. Aleshores, què vol dir? De que a l'escriure jo aquests llibres estic posant una miqueta de la meva ànima dintre o del meu desig, potser, d'haver estat allà en aquell moment, amb circumstàncies, evidentment. Llavors, està amb tot i tot porta una mica del meu petit cor a dintre.
0: Mm-hmm. Quants anys fa que fas recreació històrica?
1: Pues des de mil... Oh, perdó.
0: Molts anys, perquè si ja comença amb 1900... molts anys aquí al darrere.
1: És del 2.
0: Ah, del 2000, vale. Ja pensava que estàvem parlant de 1990 i alguna cosa, i dic, ostres, ja són molts anys, també.
1: Sincerament, ara m'estàs posant amb un brete, perquè aviam, el 2014...
0: Uns 10 anys mínim estem parlant de recreació històrica.
1: 12 a 13 anys.
0: Sí, molts sí, anys sí. També, per això, ara ho sí, estava sí. Pensant per aquest vincle emocional de quan et poses a la pell dels personatges que van viure realment aquelles situacions.
1: Però independentment d'això, també molts anys anteriors, perquè jo tenia una fàbrica de soldadets de plàstic i soldadets de resina i tot això, dedicats a les guerres en general. El típic soldadet, punt. Mm. Però sempre buscant informació, buscant, investigant el per què, quin tipus de soldats, etcètera. Llavors això ja venia de mena. Ja anava de mena fins que un dia vaig conèixer... Vaig anar amb una recreació d'un 11 de setembre del desfile que fan Miquelets de Catalunya per tota Barcelona, un centenar de soldats recreant el tema, i allà va ser una mica el xoc que vaig tindre. I a partir d'allà...
0: La resta ja és història i totes les pàgines que trobem a la teva saga Vents de Guerra.
1: Exacte.
0: Doncs amb això, Germán Domingo, escriptor local, veí de Castelldefels i president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, t'agraïm que hagis tornat a estar aquí amb els micros de Ràdio Castelldefels, presentant-nos la que és la teva darrera publicació. Estem parlant de Tortosa, la cinquena que ens arriba dins de la saga, el cinquè llibre que ens arriba dins de la saga Vents de Guerra, i et desitgem molta sort i encerts també en aquesta continuació, perquè ja ens estaves dient que estem parlant d'entre 10-12 llibres en total de la saga.
1: En principi ja són 12, segur.
0: En principi confirmat 12. No. I a més, amb aquest avançament de que en el setè llibre trobarem història concreta de Castelldefels, ja estem desitjant tenir entre mans aquesta setena edició també i poder fer una entrevista molt específica sobre la guerra de successió a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me entès. Thank you.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, en punt les 11 del matí. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no s'envies les alert. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. Pedro Sánchez presideix aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'aprovarà un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui ha de dirigir l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, Sánchez també ha reunit el Consell de Seguretat Nacional. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda i l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Aquesta ha estat la reacció. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi més. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro o l'Escala, comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. Tadeu Jones és pare en la quarta entrega de la saga que arriba demà als cinemes. Tadeu Jones i la llàntia meravellosa se centra en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrèpida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, que és el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps.
2: Esports.
3: El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri a punt per debutar. Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge, mentre que Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb els companys i podria tenir alguns minuts. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada entre el València i el Betis. Mentrestant, aquesta tarda, l'ex-blaurana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. I en ciclisme, avui quarta etapa, la primera clarament de muntanya a la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra de la Vella. Ahir l'organització la va haver de suspendre els últims quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a l'Alta Cerdanya.
1: I el temps, domini del sol amb bandes de núvols prims i alguna nuvolada a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran amb xafogó al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada als 35 graus a les comarques gironines.
4: Castelldefels avui.
1: S'ha despertat avui encara amb...
5: Bon dia, penúltima setmana d'activitats d'oci del Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Palm Market tancarà les seves portes el 5 de setembre. Avui, impre-show a 2:15 de la nit. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. I renovada la senyalització LED del pas de vianants de la Ronda Ramon Otero Pedrayo a l'alçada del número 4, s'ha substituït la placa de LED del pas de vianants. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat 14 treballs entre el 10 i el 21 d'agost. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
4: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant! Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, la

0: Doncs amb nosaltres, la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges, aquesta època vacacional, amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eterns, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món. A veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, i com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva

0: amb una família benestant. És la Haley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat i la Haley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Lian, alhora, vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat. I és una lectura molt, molt bonica.
1: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala, no fa gaire per aquí. Doncs és una novel·la també del Ferran García.
0: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el Gremi de Llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no? Que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no? Perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important. És un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries aparentment independents però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que, igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
1: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, de Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
0: Sí. ¿Quién no va al pueblo en sí. verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
1: Existeix de veritat.
0: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot
1: Vaya.
0: I que, entre broma i mig en sèrio. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
1: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on viatgem?
0: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica amb Angle Editorial aquesta història, i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma, i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? A la noia del té també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut amb qui ara comparteix pis, es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és molt, una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
1: Ahí queda.
0: Ahí queda.
1: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maig, La vida impossible.
0: Exacte.
1: La vida impossible, és en castellà,
0: La vida
1: no?
0: impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la Mitjanit, que havia estat bestseller. I ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
1: rebre... Es porta dimoni a vegades.
0: Exacte. Però en aquest cas, rebre en herència una casa a Eivissa, d'una coneguda de la...
1: No és poca cosa, eh?
0: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat. i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
1: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la Tierra Yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
0: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no? Sí. I tot va molt de la terra, del paisatge. Hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
1: Ah.
0: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar la història de Julieta, Romeo i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
1: Uh-huh.
0: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
1: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver de la Calihort.
0: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia, que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
1: Molt bé.
0: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals, principis de finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
1: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori, viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit, i properament també parlarem també de les novetats audiovisuals, o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris, doncs, que es compleixen i que, doncs, podem repassar també, per què no?
0: Exacte, les efemèrides.
1: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies
0: a per vosaltres. Aquestes
1: propostes. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Igualment.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que van afectar ahir la capital tarragonina. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar l'SLR. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. Primera reunió del Consell de Ministres després de les vacances en què el govern espanyol agafarà el timó de la crisi migratòria de Ceuta i crearà un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial. Això mentre ha elevat a 2.900 el nombre de menors identificats. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb aquest país. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda a l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi més enllà. El president sirià Ahmed al-Sharaa celebra la decisió dels Estats Units de retirar-lo de la llista d'estats que patrocinen el terrorisme. Considera que això els permet treure's una càrrega pesada i afrontar millor la reconstrucció. En llibertat amb càrrecs, un entrenador de voleibol de 23 anys acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma de Mallorca. L'agressió va ser al juny, però la policia no el va poder detenir fins la setmana passada. La Schubertiada farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur el màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís. Fins diumenge el festival proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge, mentre que Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb els companys i podria tenir alguns minuts. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el que enfrontarà el València i el Betis. Mentrestant, aquesta tarda l'ex-blaurana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. I en ciclisme, avui a la Vuelta, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Ahir l'organització la va haver de suspendre els últims quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a l'Alta Cerdanya.
1: I el temps, més sol aquesta tarda, amb alguna resta de núvols, bàsicament prims, sense més conseqüències. La temperatura semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament regula l'ús de patinets elèctrics per garantir la seguretat viària. El ple del passat mes de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat que inclou els vehicles de mobilitat personal i contempla sancions per als comportaments indeguts. Aquest estiu s'han produït 20 accidents de patinets, s'han rebut més de 200 denúncies i la policia local ha retirat un total de 60 d'aquests vehicles. El barri de Canyars tancarà les festes de barri de l'estiu. Del 4 al 6 de setembre, el Parc dels Xiprers acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Canyars amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. I organitzada pel Club Nàutic de Castelldefels, avui comença la regata de vela lleugera Campionat d'Espanya de Patí a Vela 2026. La final tindrà lloc el pròxim 29 d'agost a les 6 de la tarda. I és tot el moment. Més informació ja a l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs el passat 31 de juliol finalitzava una nova edició de la nit, una altra moguda, que havia començat el 2 de maig, per fer una valoració de l'edició d'aquest any, d'aquesta proposta, amb nosaltres, Àngela Rubí, coordinadora general de tot això. Què tal? Molt bon dia, Àngela.
1: Bon dia, Anna.
0: I el Pol Rebollo i la Marina Duran, tècnics del CIEP. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Servei d'intervenció en l'espai públic.
2: Sí.
0: Són aquestes sigles. Doncs què podríem explicar, Àngela, com ha acabat l'edició d'enguany de la nit d'una altra moguda?
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves, amb moltes de les activitats, les han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Recordem en què consistia aquest programa, quins són els seus objectius.
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum d'alcohol o de tòxics en els joves del municipi. Evidentment són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat al juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis. Tot i que oferim els tornejos de 8 hores i aquí doncs, la participació creix, no? Perquè han participat més d'una cinquantena de joves a cada torneig. Però sí que és veritat que hi ha una petita davallada, no? Llavors, bueno, pues això ho haurem de valorar a la comissió. Si l'any que ve mantenim aquest calendari, si provem altres mesos, vam començar provant a l'agost fins i tot, imagina't, no? I anem ajustant una miqueta en funció de les necessitats i les demandes.
0: Pol, Marina, a quants joves han participat enguany a la nit d'una altra moguda?
3: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei, amb 395 persones, seguit del laser tag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
2: Sí, i estem molt contents, la veritat, pels resultats, també pel tarannà del programa dels joves. Ha estat un bon any, la veritat.
0: Sobretot es feu esment d'activitats esportives, que jo crec que és molt interessant també, no?
2: Sí.
0: La bona acollida.
2: Totalment, tenen molt d'èxit. Al final els joves ho agraeixen molt també tenir aquests espais i tenir això, el que hem parlat abans, no? Una alternativa d'oci nocturn més saludable, i al final és això. L'important és que s'ho passen molt bé, que es crea un molt bon ambient i que al final estem fent el que els joves volen tenir.
1: Comentàvem abans, Anna, que les lúdiques, és veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada, com l'escape room, i ja l'has vista, no? Hi ha d'altres, com el laser tag, que com és un joc grupal, et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. I això també era un component a valorar de cara a l'any vinent. Aquestes, que una vegada feta, doncs ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un laser tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també en funció una mica de la realitat, no? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
0: Clar. I què em diu dels espais on s'han fet les activitats?
2: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són són habitants de Castelldefels. Llavors, bé, no sé si tens alguna cosa a dir.
3: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé, i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els hi digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
2: I tenir l'alternativa de les activitats també ho agraeixen. La veritat és que aquest any molts dels joves amb els que hem intervingut perquè estaven fent alguna mena de botellot o de soroll han deixat de fer-ho per anar a les activitats. Llavors també és un... que sents que la teva feina està funcionant, no? I que s'està fent bé, que són activitats que al final funcionen.
0: Clar, es tracta d'això, de fer un plan, un altre plan, un altre oci alternatiu.
1: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabava amb 5 copes i amb aquesta oferta doncs només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no? Que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no? Usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap a ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui, pues, això, de mantenir. I també un objectiu del programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no? Que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
0: Doncs parlem dels horaris. Valoreu canviar-los, continuar amb els horaris habituals del programa?
1: Hi ha un tema que és que, com és un programa d'oci nocturn, han de començar mínim a les 10 de la nit, perquè és l'horari que marca que comença la nit, no? Algun any hem variat una miqueta i també anem variant l'horari en el que finalitza l'activitat, una mica en funció de l'afluència de gent. Normalment varia una miqueta en les esportives, aquella última mitjoreta. D'acabar les dues, d'acabar les tres, dues i mitja, anem oscil·lant. Cada any, no? Revisem un altre cop la participació i anem ajustant. És veritat que el monitoratge, si veu que són dos quarts i no hi ha joves, ja tanca també, tampoc és que quedem allà quan queda poca estona, sinó en joves, no? Però bueno, més o menys tenim un horari, penso que bastant efectiu ja. Hi ha un altre tema que és el pressupost, que hem d'adequar-ho també al pressupost, al que ens arriba, i les lúdiques doncs, tenen un cost elevat a les esportives i, per tant, oferim sessions de 2-3 hores, sempre finalitzant abans que les esportives. Bueno, anem ajustant en funció del pressupost, ara tornarem a treballar-ho ja de cara a l'any vinent.
0: Molt bé, ja seria la sisena, no? Com deies, Angela, un programa ja molt consolidat.
1: Sí, està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona. Aquest any, a més, hem tingut una subvenció extraordinària que ha donat la Diputació als municipis per treballar diferents incidents que han passat relacionats amb l'oci nocturn, i nosaltres hem dedicat una part en aquest programa, no? Precisament en tema de prevenció, doncs, a reforçar vigilàncies de seguretat privada o il·luminació a la platja, tot aquest tema més preventiu amb les activitats, un equip d'interventores també, que podríem assimilar una miqueta al CIE, però encara només a les festes majors, bueno, amb aquest tarannà, però sí que ens ha donat per poder reforçar les activitats. Aquest any hem tingut moltíssimes en comparació amb altres anys. Tant de bo l'any que ve fos igual.
0: Quines dades més teniu, Pol, Marina, del programa?
3: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves els qui els hi hem entregat un flyer en mà i, a més, han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
2: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
3: Sí.
2: 144. 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: Que curiós. Hi ha un perfil de jove que participa en aquest programa? O podem tenir perfils molt variats? No un perfil homogeni, no?
3: No hi ha un perfil superhomogeni. Es depèn de l'activitat. Cada activitat també atrau el seu tipus de... O sigui, el tipus de públic, no? I al final també és l'interessant de diversificar tant les activitats, perquè no és el mateix la gent que ens ve el vòlei o la gent que ens ve, per exemple, comentàvem abans, l'espai caní i l'escape room, és les activitats que reuneixen més noies. I això també a nosaltres pues, ens interessa, no? Perquè a vegades hi ha una bretxa de gènere, no? En certes activitats i poder diversificar-ho i arribar a tothom doncs és important, no? I el mateix amb el perfil de jove que potser ocupa l'espai públic de certa manera, no? O sigui, consumint o des del botellot o altres joves que per nosaltres també és important que vinguin a la nit una altra moguda perquè potser és la primera vegada que surten per la nit i en el seu oci nocturn, no? I per les famílies també és una forma de que confiïn i que passin les seves primeres nits a la fresca de juliol i que sàpiguen que no és des del consum o des de la festa, sinó des d'un altre tipus d'oci.
1: És veritat, cada any ens trobem alguna família que acompanya el jove o la jove a l'activitat per
0: assegurar-se
1: que és una activitat que ofereix l'Ajuntament o trucades que també m'han fet aquest estiu, no? En plan, això ofereix l'Ajuntament i després han vingut a intentar entrar per veure el jove participant en el futbol, no? I li hem de dir, no pots entrar perquè és un espai pensat per a joves.
0: Clar, clar.
1: Si deixem entrar les famílies ja perd aquesta essència, ja pots quedar-te pel voltant, no? I esperar el que vulguis, no? Però és curiós perquè hi ha aquesta oportunitat que brindem a aquests joves que no fan encara aquest oci nocturn i que comencen a fer-ho perquè l'Ajuntament ofereix aquest espai, no, segur i els expliquem a més totes les formacions que fem en tots els protocols, els assetjaments i violències a l'espai d'oci, als vigilants, a l'equip del CIEP, llavors es queden com molt tranquils, no, ostres, que guai.
0: En aquest sentit no hi ha hagut incidències remarcables, no?
3: No, la veritat és que ha sigut un any, per sort, tranquil i ha anat tot molt bé.
1: Sí, les incidències normalment acostumen a ser un trencament d'un dit, a fer algun esport
0: alguna... Clar, relacionat amb l'activitat pròpiament dita, oi?
1: Esportiva, sí.
0: Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, coordinadora del projecte La nit una altra moguda, i a Pol Rebolli i Marina Duran, del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, que han estat allà a cada activitat amb el jovent directament. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Per les vostres dades, les voltes simples.

0: Sabíeu que un actor de l'edat d'or de Hollywood es va suïcidar a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: George Sanders va ser un actor britànic nascut a Rússia a principis del segle passat que va tenir una dilatada carrera a Hollywood. Es va fer conegut fent d'actor secundari en algunes pel·lícules de Hitchcock, tot i que el seu paper més conegut i el que li va fer guanyar l'Oscar com a actor de repartiment el 1950 va ser per al film Eva al desnudo.
2: Couldn't go on. You would give the performance of your life.
0: També va fer cabaret, ràdio i teatre. Va gravar un disc i va posar veu al tigre Shere Khan del clàssic de Disney, El llibre de la selva.
3: It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind.
0: L'actor britànic tenia 65 anys quan el dia de Sant Jordi del 1972 es va registrar al Gran Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels. Havia venut feia uns dies la seva casa de Mallorca on passava llargues temporades. El 25 d'abril, dos dies després de l'arribada de l'actor a la nostra ciutat, va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel. S'havia pres un còctel de vodka amb barbitúrics, els mateixos que havien matat a la Marilyn Monroe 10 anys abans. La llarga depressió que l'acompanyava durant anys era coneguda per la gent que l'envoltava. Una de les notes de suïcidi que es van trobar al costat del seu cos deia: «Benvolgut món, marxo perquè estic avorrit. Sento que he viscut massa. Et deixo amb les teves preocupacions en aquesta dolça claveguera. Bona sort».
1: Bocins d'història.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 25 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Més de 1.300 joves participen en la cinquena edició de A la nit, altra moguda. El programa municipal d'oci nocturn saludable ha tancat l'edició d'aquest any amb una participació elevada i una bona resposta de les activitats esportives i de lleure. Ja són a la venda les entrades de la programació cultural de tardor de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen entre els mesos d'octubre i desembre una nova temporada d'arts escèniques sota el lema Inspira. Castelldefels participa en una prova pilota europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en el projecte europeu Locris. La iniciativa servirà per posar a prova un sistema comú d'indicadors que permeti avaluar la integritat de les administracions locals, detectar possibles riscos de corrupció i identificar oportunitats de millora. Comencem.

0: El programa municipal A la nit, altra moguda ha tancat la cinquena edició amb més de 1.300 participants i una valoració positiva per part dels serveis municipals implicats. La iniciativa es va desenvolupar entre el 2 de maig i el 31 de juliol amb activitats esportives lúdiques i socioeducatives durant les nits dels caps de setmana. L'objectiu és oferir als joves de Castelldefels una alternativa gratuïta, segura i saludable a altres formes d'oci nocturn relacionades amb el consum d'alcohol o altres substàncies. Els mateixos joves també han participat en el disseny d'una part de les activitats. A través de grups de treball han pogut expressar les seves preferències i contribuir a definir una programació més ajustada als seus interessos. La cap de Participació i Convivència de l'Ajuntament de Castelldefels, Àngela Rubí, valora els resultats d'aquesta cinquena edició i destaca la participació del jovent en el disseny de les propostes. L'escoltem.
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves en moltes de les activitats, les han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny i, per tant, bueno, des de l'àrea de participació això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Les dades recollides durant l'edició confirmen la consolidació del programa entre el jovent de Castelldefels. Segons el balanç actualitzat, aquest any hi han participat 1.354 joves, dels quals 1.018 han estat nois i nois i 336 noies. El volei ha tornat a ser l'activitat amb més participació, amb 395 persones. També han tingut una bona resposta a l'acertac, al futbol, al bàsquet i les sessions de tonificació. La programació s'ha mantingut durant 3 mesos amb un total de 12 sessions per activitat. Aquesta continuïtat ha permès que una part dels joves incorporés les propostes a la seva rutina d'oci dels divendres i dissabtes a la nit. El tècnic del CIAP, del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic de Castelldefels, Pol Rebollo, repassa les xifres principals de participació i les activitats que han reunit més joves.
2: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei amb 395 persones, seguit de l'azertag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
0: El programa no es limita a organitzar activitats esportives i de lleure. Una altra de les seves línies de treball és la intervenció socioeducativa als carrers de Castelldefels durant les nits. Aquesta tasca correspon al CIAP, al Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves. Els seus professionals recorren diferents zones de la ciutat per informar sobre les activitats, aproximar-se als grups de joves i intervenir quan es detecten situacions que poden afectar la convivència. Algunes de les activitats del programa s'organitzen precisament en espais on habitualment es poden produir concentracions de joves o consum d'alcohol. D'aquesta manera es dona un ús alternatiu aquests punts de trobada i s'afavoreix una ocupació saludable i responsable de l'espai públic. Durant aquesta edició, el CIEP ha intervingut un total de 39 situacions de botellot. Segons les dades aportades pel servei, 21 d'aquestes concentracions s'han pogut dissoldre mitjançant el diàleg, la mediació i les recomanacions dels professionals. Els integrants del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic adreçat als joves, Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com se seleccionen els espais on es fan les activitats i com actua el servei durant les situacions de botellot.
3: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són són habitants de Castelldefels, llavors bé, no sé si tens alguna cosa a dir.
2: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé, i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
0: Més enllà de les intervencions davant possibles conflictes, una part important de la feina del CIEP consisteix en establir vincles de confiança amb els joves. Durant les tardes i les nits d'activitat, els professionals recorren els carrers i expliquen personalment el programa als grups que hi troben. Aquesta difusió directa permet arribar als joves que potser no coneixen les activitats a través de les xarxes socials o els canals municipals. El contacte presencial també facilita que els joves identifiquin els professionals del servei i s'hi puguin adreçar quan necessiten informació, orientació o un espai de conversa. En aquesta edició s'han comptabilitzat 144 intervencions de vinculació, la xifra més alta registrada per ara pel programa. Els integrants del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves, en Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com es desenvolupa aquest contacte directe i la importància dels vincles establerts amb el jovent de Castelldefels.
2: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves als que els hi hem entregat un flyer en mà, i a més han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
3: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
2: Sí.
3: 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció, perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: La cinquena edició de la nit Altra Moguda va finalitzar el 31 de juliol. La programació esportiva s'havia clausurat uns dies abans, el 25 de juliol, amb una nit de tornejos al Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Els responsables municipals analitzaran ara la participació registrada durant els mesos de maig, juny, juliol, i així com el funcionament de les activitats, els espais i els horaris. Aquest balanç servirà per introduir possibles ajustos en la pròxima edició i continuar adaptant la programació a les preferències i necessitats del jovent. Amb la combinació d'esport, lleure i intervenció socioeducativa, el programa busca consolidar alternatives d'oci nocturn més saludables, reforçar els vincles amb els joves i afavorir una millor convivència als espais públics de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida a Xirgo ja tenen preparada la programació cultural del darrer trimestre de 2026. Les entrades per assistir als diferents espectacles de la temporada ja estan posats a la venda. La nova campanya es presenta sota el lema Inspira, una proposta amb la que es vol reconèixer el talent i la sensibilitat de les directores d'arts escèniques de Castelldefels i la seva contribució a la vida cultural de la ciutat. Tot i que el gruix de la temporada començarà a l'octubre, al setembre hi haurà una primera activitat teatral que servirà per reprendre la programació després de l'estiu. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, explica com arrenca la nova temporada i avança aquesta primera proposta prevista per al mes de setembre.
4: Recién estamos acabando la temporada de verano, de estas fiestas, y ahora estamos, de hecho ya hemos programado toda la temporada de teatro, música, de cara al último trimestre de este año. Empezaremos las entradas, como tú bien dices, ya están en Entrápolis, ya se pueden comprar en la plataforma de venta de entradas del Ayuntamiento Entrápolis o en la página web del Teatro Plaza, ya, a partir de ya. Entonces, bueno, empezamos en septiembre. En septiembre hacemos un espectáculo de teatro amateur a cargo de Diviértete, que se llama En el convento, Secretos al descubierto, del grupo de teatro Diviértete. Y en octubre empezamos lo que sería bien bien la temporada de música y teatro.
0: A partir de l'octubre, el Teatre Plaza concentrarà bona part de l'oferta d'arts escèniques. La temporada s'obrirà els dies 2, 3 i 4 amb The Jazz, un tribut musical Chicago a càrrec de la companyia La Quarta Paret. La sala Margarida Xirgo també tindrà un paper destacat dins la programació. El mes d'octubre acollirà les projeccions de Lugares Comunes el dimecres 21 i l'Antàrtida Dominio 1 del divendres 23. A aquestes propostes s'hi afegirà una oferta àmplia d'humor, teatre musical i música en directe amb presència de creadors i intèrprets vinculats a Castelldefels. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, presenta les principals cites del mes d'octubre i destaca especialment l'aposta del talent musical de la ciutat. L'escoltem.
4: Empezaremos el día 10 de septiembre, de 10 de octubre, perdón, con un espectáculo de monólogos que se llama Corta el cable rojo, que es un monólogo muy divertido que está triunfando en Barcelona y que hemos tenido la posibilidad de traerlo a Castelldefels. Luego también tenemos el musical Friends, la adaptación del musical de la famosa serie americana Friends. Hay una adaptación para teatro musical que también se trae a Castelldefels. El 18 de octubre, la Nereida Fau, que es una chica de Castelldefels, cantautora, con un concierto muy íntimo, en acústico, se lleva al Teatro Plaza. Y luego acabaremos en octubre, para antes de la Castañada, siempre hacemos un impro show de terror alrededor de la Castañada, también es con la compañía Impro Show. En octubre también tenemos un concierto que nos hace mucha ilusión, que son tres músicos de Castelldefels, que son el Curro García, el Camil Castellá y David Peris. Son tres reconocidos músicos. Nos harán un concierto, una propuesta especial para Castelldefels, en el cual podremos ver la evolución de los tres músicos. Son tres virtuosos, son gente muy buena. Entonces, sí, con todo su grupo de amigos, todos músicos conocidos en Castelldefels, nos harán un concierto en el Teatro Plaza, exactamente el 24 de octubre por la tarde, y yo creo que es una buena oportunidad para poder ver una propuesta diferente de música, ¿no? Yo creo que vale la pena apostar por la gente de Castelldefels, y estos son grandes músicos.
0: La temporada continuarà al novembre amb les noves propostes escèniques. Els dies 14 i 15, Performing Arts portarà al Teatre Plaza una adaptació del musical de Dràcula, amb guió i direcció de la mateixa companyia. El divendres 20 de novembre serà el torn de No me toques el cuento. L'espectacle formarà part de la programació organitzada amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i les nenes. Pel que fa al desembre, el cinema familiar també tindrà presència a la cartellera. El dissabte 5 es projectarà una pel·lícula d'animació en català i dimarts 22 la proposta serà un clàssic cinematogràfic de Nadal. La resta de l'oferta dels mesos de novembre i desembre combinarà òpera en un petit format, monòlegs, jazz, teatre familiar i música nadalenca. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Paco Ávila, repassa alguna de les actuacions que complementaran la temporada i presenta el concert que es tancarà la programació de 2026.
4: En noviembre empezamos con una versión de ópera en pequeño formato. El año pasado hicimos La Traviata, este año hacemos Carmen con la compañía Ópera Collage. Después seguimos en música, perdón, acabamos con Just Time, que es un grupo de jazz, blues, con bastante reconocido dentro del programa Bioart Park. Esto se hace en la sala Margarida Xirgu. Y en cuanto a teatro, tenemos la actuación del monologuista Santi Rodríguez, que es un monologuista muy conocido, muy mediático, que tenemos la suerte de que lo hemos podido encajar en la programación. Actuará el 7 de noviembre en Castelldefels, dentro del ciclo Castelldefels Comedy Star. Y también tenemos Teatro Familiar, que es una adaptación de un tributo al Rey León. No es el Rey León, es un tributo, es una versión de pequeño formato que adaptada a teatros, que se llama De Simba a Kiara. Va dirigida a todo el público familiar. Y luego ya en diciembre traemos, como cada año, el espectáculo de Cat Dan, el espectáculo que hacemos alrededor de fin de año sobre temas de valses, polcas y Cançó de Nadal. Este año traemos a la Orquesta de Cámara Tarrasa 48 con Quintermes. Quintermes es el primer concertino del liceo. O sea, estamos hablando de gente de un buen nivel.
5: Mucha calidad.
4: Mucha calidad. Y nuestra idea es hacer un concierto divertido, entrañable, un recorrido por las músicas de Navidad. Este sería a grandes rasgos la programación que traemos a Castelldefels en este último trimestre.
0: La programació s'adreça a públics de diferents edats i combina companyies professionals, propostes familiars i espectacles protagonitzats per artistes locals. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la ciutadania i facilitar l'accés als equipaments culturals municipals. La venda anticipada ja està oberta i la programació disposa de diferents tarifes i reduccions per facilitar l'assistència als espectacles. El tècnic de Cultura, Paco Ávila, detalla les diferents opcions disponibles per adquirir les entrades, les bonificacions previstes per diversos col·lectius.
4: Gente que esté interesada, pues que se meta en la plataforma Entrápolis, que es la plataforma de venta de entradas, o en la página web del Teatro Plaza, o si hay gente que tiene más dificultades, puede ir a la OAC y ahí también pueden comprar las entradas. Tenemos la política de descuentos, hay descuento para grupos, para mayores de 65, para personas con discapacidad, para monoparentales, no sé, hay un montón de descuentos. Y aparte, ya de por sí los espectáculos tienen precios bastante reducidos, ¿no? Porque es una política de accesibilidad al teatro, ¿no? Y aún así hay todo un abanico de descuentos muy interesantes, ¿no? Yo creo que la gente, estudiantes, jóvenes, menos de 25, o sea que hay para todo el mundo.
0: Els horaris, els preus i les condicions específiques de cada espectacle es poden consultar al web municipal i a la pàgina del Teatre Plaza. La programació cultural de tardor reunirà activitats entre els mesos d'octubre i desembre amb una oferta que busca combinar la participació dels creadors de Castelldefels amb l'arribada a la ciutat de companyies i artistes reconeguts. L'Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionat per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS, una iniciativa centrada en la transparència, el bon govern i la prevenció de riscos de corrupció en l'àmbit municipal. El projecte està finançat per la Comissió Europea a través de l'instrument del suport tècnic i està liderat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. En la seva elaboració també participa l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció i l'Agència Valenciana Antifrau. La candidatura de Castelldefels va ser presentada per la Unitat de Transparència de l'Ajuntament a través de l'Associació Catalana de Municipis. Entre els municipis catalans candidats només hi han estat seleccionats 3, Corbins, Salou i Castelldefels. La cap de la Unitat de Transferència de l'Ajuntament de Castelldefels, Assun Grau, explica com ha impulsat aquesta iniciativa europea i quins organismes participaran en el seu desenvolupament.
6: Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: La prova pilota es desenvoluparà durant els pròxims mesos i servirà per comprovar una metodologia innovadora i d'avaluació de la integritat institucional en l'àmbit local. L'objectiu és crear una bateria d'indicadors objectius estandarditzats i comparables. Amb aquests indicadors es permetrà conèixer els punts forts dels sistemes municipals d'integritat, però també detectar possibles riscos d'àmbits en els quals encara es pot millorar. L'avaluació tindrà en compte qüestions com la informació que els ajuntaments publiquen de manera activa, la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública, les relacions amb els grups d'interès, el tractament de conflictes d'interès, les auditories i el control dels riscos de corrupció. La intenció és que els resultats siguin útils per treball intern dels ajuntaments i al mateix temps permetin explicar a la ciutadania què s'avalua, com es mesura i quin és l'impacte que tenen aquestes polítiques de transparència en el funcionament de l'administració. La cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, la Sungrau, detalla quina és la motivació principal del projecte i alguns dels mecanismes que s'analitzaran.
6: ¿Cómo explico a la ciutadania, no? ¿Qué estoy midiendo? ¿Cómo lo estoy midiendo? Y el impacto que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem.
0: Els ajuntaments seleccionats tindran, per tant, un paper actiu. A més de facilitar informació, podran explicar les dificultats que apareixen en el funcionament quotidià de les administracions.

0: s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any.
1: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars que tenen sensor GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. És una tecnologia que cada cop fan servir més ramaders arreu del país. Ens ho explica la Laura Cugat.
2: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació, es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
3: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, en rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
2: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
4: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar gaire, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ens puguin treballar sense risc.
2: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdapt 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
1: A punt d'arribar a 2:45, us expliquem també que l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest projecte i ha donat més detalls de com es transformarà aquest espai, actualment en desús, del carrer Pere IV, Joan Garcia.
0: Algunes de les antigues naus acolliran pisos per a una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I dues naus ja funcionen, de fet, com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
5: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat i fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029.
1: I la residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona ha rebut el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública al país. Més detalls, Barcelona, Mar Riera.
6: Bon dia. Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
7: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
6: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu aquesta residència.
8: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
9: Perquè s'ha trobat discriminacions,
8: vostè? No, aquí ni una.
6: Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+. Catalunya.

0: La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Un cop acabada la restauració des d'aquest cap de setmana, l'espai es

0: pot visitar, això sí, de moment només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. S'ha treballat en més de mig miler d'elements, com gàrgoles, però també vitralls. Jordi Sebastià, guia de la visita.
1: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
0: Filtracions d'aigua, el pas dels anys i reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
2: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
3: Doncs aquest és Tadeu Jones, que torna al cinema i ara, a més, fent de pare. A la quarta entrega de la saga, que es diu Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, s'estrena demà i el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, que és Enrique Gato, ha reconegut aquí, a Catalunya Ràdio, que feia temps que havia arribat l'hora de tocar aquest tema, el de la paternitat. I a parlar la Montse Pujol.
4: L'Oli, la filla de Tadeu i la Sara, fa posar gelós a la mòmia el millor amic de l'arqueòleg, que no porta gens bé el fet d'haver deixat de ser el centre d'atenció. Mentre són de vacances a Londres, la mòmia, embogida per gelosia, demana un desig viatjar en el temps i tornar al moment en què era jove i tothom l'estimava. És un dels temes que aborda Tadeu Jones, la llàntia meravellosa, al costat del tema de la paternitat. Sentim Enrique Gato.
5: Que ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? No quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificada con lo que aparece.
4: El director de la saga reconeix que és un amant del cinema dels anys 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi ha diverses picades d'ullet a títols com Ningú no és perfecte, entre d'altres.
5: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos.
4: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
6: Do not dread darkness.
3: Més cinema, però d'un gènere ben diferent. Robert Eggers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Montse Camps.
7: El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folclòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera era prima, La Bruja.
3: I avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Ho fa amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públics millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest mateix sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals i internacionals. Anem, doncs, cap a Girona, Maria Rovira.
8: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
9: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
8: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
10: I el seu pare s'havia tornat a casar.
3: I acabarem amb una tria de la música que podem trobar avui a festivals i festes majors del país.

I acabarem amb un dels clàssics de finals d'estiu, és la Schubertiada, la canònica de Santa Maria de Vilabertran, acollirà 6 cançons de Schubert interpretades per la soprano Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i el baríton Bruno Meissner. A 9:15 serà el torn per escoltar suites de Bach. Apropet a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Tribut als Beatles al Mediterranean Guitar Festival. Javier Moreno i José L. Ryder adapten les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una nova perspectiva sonora. Vaig...

La Torreta serà l'escenari ideal per sentir el repertori del grup gironí d'Havaneres, Les Anxovetes. Seran al marc de la Festa Major de Sitges. Les tres veus femenines ofereixen un repertori de cançons clàssiques i tradicionals al costat del mar. No vull

0: A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí actua el grup de Berga Trinxats amb la seva música de folk modern que han presentat els seus treballs. L'últim que tanqui la porta i Em cuido en mots. I a la Festa Major de l'Arbós, al Baix Penedès, aquesta nit actua l'Orquestra Maravella, un altre dels clàssics de la Festa Major i de l'estiu, que aquest any celebra el seu 75è aniversari.
1: Catalunya migdia.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia.

0: ara fins a les 3, falten 20 minuts. Arriba la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb un fitxatge del Barça.
1: Sí, no és el de Julián Álvarez, tampoc el fitxatge d'un nou, però sí el fitxatge d'un porter.

0: Doncs a l'espera de saber si el Barça podrà fitxar un davanter i si podrà ser Julián Álvarez, Deco el que ha fet és tancar un reforç per la porteria, Joan Fitó. Hansi Flick tindrà nou porter.
1: Dominic Livakovic, 31 anys, croat i ex del Girona. A Livakovic l'esperen ja aquesta tarda. Ha d'arribar durant la tarda a la terminal corporativa del Prat, igual que ho van fer Rodri i Cancelo. Demà al matí passarà revisió mèdica, però vaja, el fitxatge és un fet. El Barça valora ara amb Livakovic dues opcions. Cedir-lo aquesta temporada vinent i que torni quan acabi el contracte d'Estensna el 2027, final de la temporada vinent, o bé la segona opció, quedar-se'l ja, que ja s'incorpori a l'equip i sigui el suplent de Joan García aquesta mateixa temporada. En aquest context seria Livakovic el segon porter, la segona opció, i Tec seria la tercera.
0: I el reforç estrella d'aquest estiu del Barça, Rodri, a punt per debutar dijous.
1: Ha completat avui el segon entrenament amb el grup. El dia de la seva presentació ja va explicar el futbolista madrileny que està bé, que està per disputar minuts. A disposició, va dir Rodri, de Hansi Flick. La idea de l'alemany, del tècnic alemany, és que dijous debuti Rodri amb la samarreta del Barça contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Demà, última sessió, serà ja la tercera de Rodri, i dijous el migcampista podria tenir els primers minuts amb la samarreta del Barça.
0: I encara un altre nom propi, el de Xavi Aspar, que tindrà fitxa del primer equip.
1: És un dels noms de la pretemporada. El de Xavi Aspar ha convençut a Flick, ha estat un dels habituals durant tota aquesta pretemporada. Doncs Xavi Aspar avui s'anunciarà, aquesta tarda tindrà fitxa i dorsal del primer equip. Xavi Aspar és generació 2007, com Lamin, Bernal i també com Pau Cubarsí. Xavi Aspar els acompanyarà, serà del primer equip. Com dèiem, avui el Barça ho farà oficial i, per tant, Flick, que dona confiança al futbolista de Vilassar, un Xavi Aspar que ja va ser titular a Elx, va disputar els 90 minuts i que passarà a ser jugador del primer equip a tots els efectes. El club, com dèiem, ho farà oficial aquesta tarda.
0: Un apunt més, Blaugrana ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Avui el club ja ha començat a fer la prevenda d'entrades per socis i VIPs.

0: Ja, la Lliga masculina. Avui es juga un partit ajornat a la primera jornada de Lliga, el València-Betis. Demà serà el torn del Real Madrid, jugarà a partir de les 9 davant la Real Societat i serà un partit molt especial per a José Mourinho, David Gallofré.
1: Sí, perquè el portuguès torna al Bernabéu 13 anys després. En aquest temps ha passat per 6 equips diferents i ha viscut 5 acomiadaments. Avui, en roda de premsa, li han preguntat per la seva relació amb el Bernabéu i per la rebuda que espera de l'afició. Mourinho té d'importància al seu retorn i ha assegurat que el protagonista ha de ser l'equip.
2: Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
1: També ha parlat dels àrbitres espanyols i de l'afer Negreira. Ha assegurat que confia en la honestedat de l'arbitratge espanyol.
2: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
1: Sobre la plantilla, Mourinho ha assegurat que per ell està tancada. Està content amb els jugadors que té, tot i que admet que el mercat continua obert i que sempre poden produir-se sortides. I demà no podrà comptar amb fins a 7 jugadors, entre ells Aurélien Tchouaméni, que continua amb molèsties musculars que arrossega des del Mundial. El francès no s'ha entrenat amb el grup i se suma a les baixes d'Endriqui, Militao, Mendy, Thiago Pitar, Rodrigo i Asensio.
0: Espanyol cada vegada més a prop de tancar el gran objectiu que té en aquest mercat de fitxatges. Estem parlant de l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribarà cedit, Josep Gaya.
3: Sí, perquè quan semblava que Isiaka Kamate seria el futbolista escollit per reforçar la posició d'extrem de l'Espanyol, finalment serà Brian Zaragoza qui signarà pel club blanquiblau després que no es pogués arribar a un acord per signar amb el jugador de l'Inter de Milà. Com deies, Laia, Brian Zaragoza arribarà a l'Espanyol en qualitat de cedit per una temporada i disposarà d'una opció de compra obligatòria de 8 milions d'euros. Amb aquesta incorporació, l'extrem andalús serà la sisena incorporació de l'equip de Manolo González per aquesta temporada i es convertirà en el fitxatge estrella de Monchi. Amb la baixa de Javi Puado, Brian es convertirà en un dels puntals de la davantera de l'Espanyol, ja que pot jugar tant per banda esquerra com per la dreta. S'espera l'anunci oficial en els propers dies.
0: I dissabte un jugador de l'Espanyol va arribar als 100 partits oficials.
3: Sí, Pere Milla va disputar contra el Madrid el seu partit número 100 amb la samarreta blanquiblava. Aquest matí el jugador ha parlat als mitjans de comunicació del club i ha expressat la seva satisfacció per aconseguir aquesta fita.
4: Bueno, molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
3: El jugador lleidatà també s'ha mostrat ambiciós per endur-se els 3 punts en el pròxim partit de Lliga aquest dissabte a les 9 del vespre contra la Real Societat.
0: Del futbol al ciclisme. Avui la Vuelta ha tornat a la normalitat després de la cancel·lació ahir a la tarda de la tercera etapa per la forta tempesta en pedra inclosa que es va viure. Avui la Ronda Espanyola ha sortit sense incidents. La quarta etapa es disputa amb sortida i arribada a Andorra la Vella i, de fet, és a punt de començar, Isaac Vilalta.
5: Perfecte, l'etapa comença ara en aquests instants. Els ciclistes, per tant, ja que afronten els 104 quilòmetres, una etapa curta però molt dura, amb una pujada inicial a Valira, un port de primera categoria, també Baixalís, Ordino i finalment a la Comella, un port que no serà final d'etapa, és a dir, quan coronin la Comella baixaran ràpidament fins aquí a Andorra la Vella, on també just al mateix punt hi ha situada l'arribada en una jornada, com deia, curta, una etapa dura i en què molts directors amb la boca petita o no tan petita ja assenyalen a Tadej Pogacar com a clar candidat avui per tornar a guanyar i situar-se encara més líder.
0: Tadej Pogacar, que ahir va ser una de les imatges de la Vuelta, quan vèiem que demanava als companys en un moment de l'etapa que s'aturessin perquè la pedregada era molt, molt forta.
5: Sí, es va cancel·lar l'etapa, com deies, una de les imatges d'aquesta Vuelta, tot just el tercer dia. Contrasta amb la situació d'avui perquè fa sol, fa calor, fa molt sol, de fet, aquí a Andorra. I del que es va viure ahir, en parlàvem ara fa uns minuts amb el català Marc Brustenga, que explica com va passar ell aquell moment quan es va cancel·lar l'etapa.
6: Estava ja en uns grups del darrere, fent ja la grupeta per arribar a Font Romeu tranquils, i de cop i volta va començar a caure el cel. I la veritat que jo crec que, no sé, o sigui, la situació al davant endavant va ser graciosa per lo de l'hotel, però al darrere també pues, hi havia algun company amb quatre ciclistes dintre una furgoneta d'uns espectadors, jo amagat allà sota unes pedres, un palpenya assegat, allà amagat una mica.
5: És a dir, que Brustenga no estava al grup capdavanter en Pogacar, però tothom va fer el que va poder en aquells moments. El ciclista català ens explica com va acabar resolent la seva situació.
6: Vaig quedar allà al costat de la carretera esperant que passés algun cotxe, va passar la primera ambulància i cap a dintre l'ambulància i ja pujar després, quan va parar, després ja vam acabar de pujar, que estàvem a un quilòmetre o així de l'hotel, famós hotel, i ja vam arribar allà i els cotxes i tot, i després ja van baixar els busos i, bueno, una aventura més.
5: Aquest famós hotel, per cert, tots els ciclistes, o molts ciclistes, han fet referència a les seves xarxes socials, sense cap mena de dubte, és un dels noms propis d'aquesta Vuelta.
0: Moment per fer una pausa i després...
7: Yeah. Angle over. Angle over.
0: Això que sentiu és Xavi Hernández. Primeres paraules de Xavi Hernández en neerlandès. Avui el presenten com a nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
8: Catalunya migdia.
9: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
10: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
11: El rentaplats.
10: Jo a les cuines no hi entro mai.
12: I tens un restaurant?
10: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
13: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Catalunya migdia.
0: Gairebé 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Dèiem que avui és el dia de Xavi Hernández, que es presenta com a nou seleccionador dels Països Baixos. Firma fins al 2030 i serà la seva primera experiència a la banqueta d'una selecció. I serà també, Carles Vila, la primera vegada que s'asseurà una altra banqueta després de l'experiència del Barça.
14: Va ser una de les sorpreses de l'estiu, una situació que recorda la viscuda fa uns anys al Barça. D'entrada, Xavi es va fer càrrec de l'equip neerlandès, ocupant el lloc que havia deixat Ronald Koeman, tal com va passar a l'equip blaugrana. Xavi Hernández va deixar la banqueta del Barça fa 2 anys i des de llavors no havia tornat a entrenar. La seva trajectòria com a tècnic va a marxes forçades des que va deixar els terrenys de joc. Amb només 2 anys va passar de debutar a l'alçat a fer-se càrrec d'un gegant com el Barça i ara debuta com a seleccionador amb una altra de les grans seleccions europees. La marxa de Koeman va arribar per la mala imatge que va mostrar la selecció dels Països Baixos al Mundial, on va caure la ronda de 7-0 de final contra el Marroc. Tot i el seu potencial, l'equip neerlandès fa molts anys que no guanya un títol. L'últim va ser als 80 amb l'Eurocopa i mai ho ha aconseguit en un Mundial. A la banqueta taronja, Xavi ja té definit el seu equip tècnic amb Sergio Alegre i el seu germà Òscar. També hi serà l'ex del Madrid, Ruud van Nistelrooy. La presentació de Xavi es farà aquesta tarda 4:45. El tècnic agarenc tindrà com a reptes millorar el rendiment de la selecció a la Nations League, l'Eurocopa del 2028 i també el Mundial 2030. Debutarà el 24 de setembre a la Lliga de les Nacions contra la selecció d'Alemanya.
0: Seguim parlant de futbol, perquè a banda de les principals lligues europees que ja han començat, també ha començat la temporada de la Champions. És cert que dijous es farà el sorteig de la Champions, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio, però avui es disputa encara la tornada dels play-offs que determinaran els equips que passaran a disputar la fase de Lliga, Josep.
3: Entre els partits destacats d'aquesta jornada de play-offs de la Champions tenim a les 6 de la tarda un Sabadubes d'Uzbekistan contra l'Apoel Birsheva israelià. En el partit d'anada va guanyar el conjunt israelià per 2-1. A les 9 del vespre juga l'equip revelació de la temporada passada, el Bodø Glimt noruec, que s'enfrontarà a l'Enic Nijmegen neerlandès. Recordem que en el partit d'anada va guanyar el Bodø per 3-1. I a la mateixa hora, el LASK austríac rebrà el Celtic de Glasgow escocès, que en el partit d'anada va guanyar el seu Celtic per 3-0. Demà, 4 equips més, entre ells l'Olímpic de Lió i el Fenerbahçe, buscaran també un bitllet que els doni accés a disputar una nova edició de la Champions. Recordem que el sorteig es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a Mònaco.
0: I a la Premier, el duel entre Álvaro Arbeloa i Xavi Alonso, que ja us explicàvem, finalment el va guanyar Xavi Alonso. El Chelsea es va emportar la victòria en un partit, a més, amb debut inclòs un català.
3: Sí, l'equip de Xavi Alonso es va imposar per 2-3 al Fulham d'Álvaro Arbeloa en el debut dels dos entrenadors a la Premier. El Chelsea es va avançar en el marcador amb un gol de Joao Pedro just a l'inici del partit i minuts més tard Joshua King va fer l'1-1. Abans d'acabar la primera part, Morgan Rogers va posar l'1-2 i als 5 minuts de la segona, Cole Palmer va fer el tercer. Els d'Arbeloa no es van donar per vençuts i el 54, Gonzalo García, l'ex del Madrid, va reduir distàncies i va fer el 2-3, però ja no es van moure més el marcador. Durant el partit d'ahir va debutar el jugador figuerenc Pep Chavarría amb el Chelsea, futbolista que s'ha incorporat al conjunt londinenc aquest mateix estiu, procedent del Rayo Vallecano.
0: Avui torna la Copa de la Lliga d'Anglaterra. Quins són els partits més destacats?
3: Doncs mira, avui tenim a 8:45 del vespre un Ipswich Town contra el Leicester City. A la mateixa hora el Southampton s'enfrontarà al West Ham i a les 9 el Nottingham Forest jugarà contra el Leeds.
0: I encara en futbol, a pocs dies de tancar-se el mercat de fitxatges, quins moviments més destacats hem tingut a les últimes hores, a banda del porter que ja m'ha explicat Livakovic pel Barça?
3: L'exjugador del Girona, Savinho, ha signat pel Tottenham per 100 milions d'euros, arriba procedent del Manchester City, i en els propers dies dos jugadors més que sortiran del Girona són Víctor Sigankov, que signarà per l'Ajax de Mitchells per uns 4 milions d'euros, i el futbolista coreà Minsu s'incorporarà al Rangers per 10 milions d'euros.
0: I del futbol al bàsquet, el bàsquet Girona incorpora un nou jugador, David.
1: Sí, l'escorta de la República Dominicana, Jacel Pérez, farà 25 anys el 12 de setembre, mesura 1,90 i firma per les dues pròximes temporades. És un jove en progressió que destaca en l'aspecte defensiu i, segons explica el director esportiu del club, Fernando Sanemeterio, segons explica, perdoneu, afegeix també que encaixa perfectament amb la línia de l'equip.
11: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego, además, es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
1: El Girona jugarà aquest dissabte el seu primer partit amistós de la pretemporada. Serà a Platja d'Aro davant el Chesir Fènix.
0: I a l'Hockey Lliga torna el campió, l'Igualada, guanyador de la Lliga. La passada campanya ha començat ja la pretemporada, on l'objectiu serà retenir el títol.
14: Serà una temporada en què l'equip arlequinat haurà de fer un exercici de mentalització per evitar comparacions després de la victòria de la passada temporada a l'Hockey Lliga, un moment històric que feia temps que no es vivia a Igualada. Hi haurà canvis a la plantilla, com l'arribada del porter Juanma Carrión, el primer reforç per l'equip de Marc Montaner. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
12: Intentarem preparar l'equip el millor possible. El nostre objectiu sempre és competir tots els partits a totes les pistes i fer-nos forts a casa, i així ho seguirem fent i a veure on ens porta la classificació final. Som un equip que cada any pateix molts canvis, molts, des del primer any. Sempre hem anat perdent 2, 3, 4 peces importants dins l'equip. Aquest any no estem exempts d'això, porteria, dos jugadors que tenien molts minuts, que també no hi són. Haurem de trobar solucions, com sempre.
14: Com la resta d'equips que ja han començat la pretemporada, Montaner també reconeix que es farà molt llarga aquest any, per culpa del Mundial, que es disputa a l'octubre. Com altres equips, l'Igualada encetarà la preparació amb els partits de la Lliga Catalana.
0: I en hoquei herba, la selecció espanyola femenina va perdre ahir 1-4 contra Alemanya, l'últim partit de la segona fase del Mundial.
3: Sí, les espanyoles necessitaven pràcticament un miracle per classificar-se per les semifinals en perdre el primer partit de la segona fase de manera contundent contra l'Argentina. Les Red Sticks van signar un molt mal últim partit de la segona fase i van perdre per 1-4 contra Alemanya. En el primer quart, les de Carlos García van començar perdent per 0-2, però l'últim quart la catalana Chantal Giné va reduir distàncies amb un gol de penal Stroke al 55. I en els dos minuts següents, les espanyoles van encaixar dos gols consecutius que certificava l'eliminació de la fase de medalles. Ho valora Clara Pérez.
15: Ho hem intentat, l'equip ho ha donat tot fins al final, ha lluitat fins l'últim segon, tot i la diferència en el marcador, però bueno, no ha estat possible, i ara aixecar-nos el més ràpid possible perquè encara ens queda un partit i hem d'acabar amb bon sabor de boca, per molt que no haguem pogut complir el nostre objectiu.
3: Amb aquesta derrota, les Red Sticks tanquen la segona fase com a últimes de grup i ja només podran optar a la setena posició, que se la jugaran contra Xina dijous dia 27 a les 5 de la tarda. Pel que fa a la selecció masculina, els espanyols ja coneixen el seu rival de les semifinals. Serà l'anfitriona, els Països Baixos, divendres a les 6 de la tarda.
0: I temps ara per repassar altres qüestions del dia en un format més breu i amb la Marta García. Comencem, Marta, per l'handbol.
16: El Barça i el Balomano Granollers són els campions de la Supercopa de Catalunya. En les finals disputades ahir a Calella, els blaugranes se van imposar en la final al Granollers per 35-29, mentre que en la competició femenina el Balomano Granollers també és qui s'emporta el títol després de superar el Club Handbol Lleida per 26-22.
0: I parlem també de MotoGP.
16: Pol Espargaró segueix per segon gran premi consecutiu substituint Maverick Viñales en l'equip Red Bull KTM de cara a la cursa de l'Aragó, que se disputa este pròxim cap de setmana. I és que el de Roses segueix recuperant-se d'una lesió a l'espatlla esquerra i s'espera que puga tornar per al Gran Premi de San Marino, que se disputarà a Misano el 13 de setembre. Pol Espargaró ja va disputar el Gran Premi de la Gran Bretanya, on va acabar 13, i ara, com dèiem, tornarà a competir, a compartir graella amb Enea Bastianini, en la que és la 13a prova del Mundial. I encara, en el Mundial de MotoGP, hem sabut també que Carlos Ezpeleta ascendeix fins a conseller delegat adjunt de MotoGP, i això vol dir que passa a ser el número 2 de la cúpula directiva per darrere del seu pare, Carmelo Ezpeleta, refermat com a conseller delegat.
0: Tenim temps també de parlar d'atletisme.
16: Doncs mira, un apunt important, perquè tant el britànic Josh Kerr com el noruec Jakob Ingebrigtsen han confirmat la seva presència en la prova dels 1.500 lliços de la primera edició del World Athletics Ultimate, que se disputarà en Budapest de l'11 al 13 de setembre. Kerr ve de firmar el rècord del món de la milla el mes passat en Londres i és també campió mundial el 2003, mentre que Ingebrigtsen ve de guanyar l'or europeu en el recent campionat europeu de Birmingham. Esta competició, la World Athletics Ultimate, s'estrena enguany i té com a premi 10 milions de dòlars. I participen campions olímpics, mundials i guanyadors també de la Diamond League, a més també dels atletes millors classificats de l'any, amb l'objectiu de coronar-se, com pots preveure, amb tant de cartell, doncs ells ho han batejat com a campions de campions.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Ja sabeu que hi ha més esports a Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda amb el Tot Costa.
17: Trescat Info.
18: Bona tarda, són les 3. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona i l'Ebre. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Justament sobre aquestes pluges dels últims dies, els alcaldes dels municipis afectats pel temporal de Tarragona reclamen més avisos per garantir la seguretat de la població. A Lleida, la pedregada ha afectat 340 hectàrees de cultius, sobretot de préssecs tardans i peres. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta qüestió. El seu company de govern, el ministre Grande Marlaska, l'ha contradit i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta, com la que hi va haver el 30 de juliol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga de mestres pel primer dia del nou curs. El Consell General d'Aran requerirà a partir d'ara l'ús de l'aranès per optar a subvencions públiques dins la Vall d'Aran. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua, que actualment només utilitza de manera habitual el 17% de la població de la vall. Els col·lectius de motoristes consideren poc ambiciosa la nova normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. Reclamen que l'administració assumeixi més responsabilitats i no carregui tot el pes sobre els usuaris. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
17: Esports. Ha començat la quarta etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres posts de primera categoria i un de tercera. Tadej Pogacar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar, després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passar després revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a una altre equip. Mentrestant, el Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic al Camp Nou. Avui juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga entre el València i el Betis a les 9. Mentrestant, aquesta tarda, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
18: Pel que fa al temps, som davant d'una tarda amb pocs núvols, amb una temperatura que serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país, però es localitzen especialment a la costa de Barcelona.
19: 3CAT Info.
18: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. El govern català surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils durant els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud de Catalunya. Aleguen que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, asseguren que revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores. Anem, doncs, cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán.
20: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si hi ha marge s'introduiran millores.
21: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
20: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
18: Gràcies, Jordi. Doncs bé, alguns dels alcaldes afectats per aquest temporal dels últims dies han trobat a faltar justament l'enviament d'alertes que són clau, diuen, per garantir la seguretat. Tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complicats, creuen que caldria haver avisat a la població per garantir-ne la seguretat. Ens ho explica des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades a telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
23: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
22: Des de Torredembarra, Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a 3CAT Info.
24: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població simplement per garantir que la gent no es mogués.
25: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
22: Mentrestant, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
18: Gràcies, Clara. Centrem-nos ara en els efectes, en les conseqüències que han tingut aquestes pluges sobre les collites de diversos punts del país. A les comarques de Tarragona hi ha hagut afectacions, sobretot al Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren d'un impacte encara més gran. Jordi Barranca.
2: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va travessar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats, que ens destaca Josep Ramon Sadó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
4: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
2: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers que també estan en plena collita.
18: Això a les comarques de Tarragona i a la demarcació de Lleida. La pedregada d'ahir la tarda va afectar el Segrià i la Noguera. Més de 340 hectàrees amb danys que en general es mouen entre el 10 i el 20%. Els cultius més afectats a Lleida han sigut els préssecs tardans i la pera, que encara quedava per collir. En canvi, sembla que hi hauria també danys en figues que s'acaben de començar a collir tot just, però no hi ha danys constatats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees amb danys, una setantena. També hi ha danys a Alfarràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Sentim Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
6: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
5: A diferència del que es temia, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
7: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
5: Està previst que es collin més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
18: La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI en la crisi migratòria de Ceuta perquè va compartir amb les forces de seguretat la informació que tenia. Ara bé, ha justificat que la velocitat a què es mouen les xarxes socials dificultava saber que hi entrarien milers de persones i que no hi havia mitjans materials per aturar-los. És la primera compareixença d'un membre del govern espanyol al Congrés per passar comptes d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Informa des de Madrid Dani Sainz de Aja.
9: La ministra de Defensa ha explicat que els 25 agents del CNI que hi ha a Ceuta van detectar que a les xarxes s'estava coent un salt a la frontera. És la informació que van compartir amb el Ministeri de l'Interior, però admet que l'efecte crida i la falta de policia marroquina van provocar una allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una massacre.
26: La velocidad de las comunicaciones digitales amplía los retos y dificultades de policías de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
9: Pero al PP les explicaciones arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisi es podía haber evitat.
27: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Havia precedents. Tenien que estar preparados.
9: Crítiques a la gestió que arriben també des dels socis de la investidura. Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts han enumerat els errors.
28: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
29: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
9: Però ningú s'oblida de la responsabilitat del Marroc. Avui diversos ministres han tornat a fer crides a l'annexió de Ceuta i Melilla davant del rei Mohamed VI. Robles ha reiterat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
18: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, contradiu la ministra de Defensa i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta, com la del 30 de juliol.
30: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sino incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021 ¿Alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
18: Cap avís, diu, ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni de cap altre país. És el que ha defensat des del primer dia el ministre de l'Interior per justificar que la crisi de Ceuta no es podia evitar. Amb aquesta crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigents, la Moncloa ha aprovat una reforma de les lleis d'estrangeria i asil que es tradueix en un enduriment per adaptar-se a la legislació europea. Els canvis preveuen que tothom que entri de manera irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. També redueix a 3 mesos el termini per resoldre les peticions.
19: 3CAT Info.
18: Ara falten un parell de minuts per un quart de quatre de la tarda. El govern posarà sobre la taula nous incentius pels docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, la USTEC, amenaça de no fer les colònies si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i l'escola concertada, un acord que es va firmar el mes de maig i que finalment no van ratificar els mestres. Sílvia Paneque, consellera portaveu, ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa, diu, per poder ampliar els incentius pel professorat.
21: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
18: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions, diu, amb diversos interlocutors del sector. I us expliquem també que el Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava l'estelada durant el partit, o la prèvia, vaja, del partit del Barça contra l'Elx aquest cap de setmana. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, evita condemnar l'actuació policial i obre la porta a donar explicacions en el futur al Congrés.
30: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
18: Des de Catalunya, el govern sí que ha condemnat l'actuació policial. L'executiu català assegura que cal investigar si algú va actuar sense un ordre de carregar contra aquest jove aficionat culer que portava una estelada.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
18: A 3CAT Info hem arribat al punt d'un quart de quatre de la tarda.
19: El temps.
18: Aquesta hora, la previsió meteorològica amb el Tomàs Molina.
0: Temps estable avui, dominat pel sol en conjunt, amb bandes de núvols prims que aniran passant durant el dia i nuvolades, potser al Pirineu, aquesta tarda, que en principi no haurien de donar precipitació. Avui amb temperatura una miqueta més alta, amb sensació de xafogó acusada en tota la façana litoral, especialment al nord de la Costa Daurada, també la costa de Barcelona i el Maresme, i temperatures que s'enfilaran fins als 35 a les comarques gironines i a la Catalunya central, però que no passaran dels 33-34 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà dimecres començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb alguns petits ruixats que aniran deixant algunes gotellades en molts indrets del país, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'imposarà el sol, entrenyinar per la presència de núvols prims. Entre dijous i divendres passa una altra petita línia d'inestabilitat. Dijous al matí encara farà força sol, amb boirines, núvols baixos a la façana litoral, que es faran més abundants i fins i tot a la tarda acabaran donant de nou alguna gotellada, algun petit ruixat, més aviat a la meitat est del Principat i fins la matinada o les primeres hores del matí de divendres. A partir de la tarda de divendres, un altre cop el sol s'imposarà a Catalunya i es mantindrà durant el cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. Diumenge, dilluns de la setmana vinent, seran ja una altra vegada de temperatures de ple.
19: 3CAT Info.
18: Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General d'Aran exigirà una presència mínima de la llengua pròpia a l'hora de concedir diners públics, entitats o projectes. Ens ho explica la corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
1: Ja sigui en la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, haurà de ser-hi present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques del Consell General.
3: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc., sense menysprear les altres llengües, més aranès ha d'estar present, en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
1: Quan arriba el moment d'entregar la documentació per justificar l'activitat subvencionada, els tècnics del Consell valoraran si s'ha fet servir la llengua o no.
3: En moment de l'activitat, en moment de la difusió, en moment de la presència en ILATS, de macro, doncs, servicis tècnics del Consell, i un cop s'hagi de la justificació d'aquest ajut, valoraran si la presència existia o no, i de macro, si aquesta subvenció, doncs, se pot dar o no.
1: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
18: Ara passen 3 minuts d'un quart de 4. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. La Direcció General de Trànsit incorpora noves exigències com portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Però els motoristes demanen que l'administració assumeixi més responsabilitats en matèria de seguretat. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels motoristes. Reclamen, per tant, que l'administració també faci la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
8: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
18: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, amb un certificat de qualitat ja n'hi havia prou.
19: 3CAT Info.
18: L'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, també amb entitats que treballin la innovació alimentària o la creació cultural. Algunes de les antigues naus acolliran pisos per una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Envans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja estan funcionant com a centres de creació artística. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que aquest projecte aplega dues aspiracions.
10: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
18: Per aquest projecte de l'Escocesa s'invertiran més de 50 milions d'euros i es crearan més de mig miler de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. I encara la capital catalana, la residència de gent gran de Gràcia rep el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que ja s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública al país. Ens ho explica la Mar Riera.
11: Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
12: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
11: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu aquesta residència.
13: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual. Depèn del seu inclinació sexual, ho trobo perfecte.
11: Per què s'ha trobat discriminacions?
13: No, aquí ni una. Ni una.
11: Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+.
18: Més notícies. Quan fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià i també es compleixen 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle, les alcaldesses d'aquestes dues localitats valencianes denuncien a 3CAT Info que no han rebut les ajudes promeses. També remarquen que no s'està fent una gestió correcta del territori per evitar nous estralls. Aquest estiu el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Anem a Eslida, Pepa Ferrer.
2: La majoria d'aquests incendis afecten poblacions en risc de despoblament que veuen com el foc, a més, acaba amb els pocs recursos econòmics que tenen, els de l'agricultura. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
4: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
2: L'incendi va cremar més de 9.000 hectàrees, va afectar un 12% de la Serra d'Espadà i va provocar pèrdues d'uns 40 milions d'euros al camp. Ara es tramiten ajudes que s'espera que siguin efectives.
4: Que te donen diners, però que tu justifiques que has fet alguna cosa amb aquests diners, que has gestionat, o bé bosc o bé terra agrícola.
2: Per a pobles menuts com Eslida o Begís, gestionar aquestes ajudes suposa una tasca administrativa difícil d'assumir. A Begís, 4 anys després, encara esperen 1 milió d'euros. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
4: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
2: A Begís el foc va arrasar unes 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del seu terme municipal. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya i encara no s'ha repoblat.
4: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían, y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
2: Saben que el bosc mediterrani està abocat als incendis, però denuncien que no s'aprèn dels errors ni s'apliquen mesures com el pasturatge que ajudarien a regenerar-lo.
18: Doncs justament, parlant de pasturatge, un grup d'investigadors catalans estudia com prevenir incendis guiant des de la distància ramats de vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. Laura Cugat.
14: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
15: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
14: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
16: I en qüestió de pocs dies tenim, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
14: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdapt 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
18: Esports. Fins que siguin 3:45 amb el Pau Dax. Bona tarda.
17: Bona tarda. En marxa la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Una etapa curta, de 105 quilòmetres, però de muntanya i dura, amb 3 ports de primera categoria i un de tercera. Ara mateix els ciclistes enfilen al port d'en Valira, el més alt de la competició, de 2.400 metres. Quan queden 85 quilòmetres per arribar a meta, el belga Van Aert és el cap de cursa. Tadej Pogacar encapçala el gran grup a 45 segons del cap de cursa. Pogacar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. En futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els quatre partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre, el València-Betis. Demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. Al portuguès, però, li han tornat a preguntar pels àrbitres i l'afer Negreira.
5: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
17: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga.

0: a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
1: En futbol femení, el clàssic de la Lliga F, del 3 o 4 d'octubre, es disputarà al Camp Nou. Avui ja ha començat la prevenda a socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení. Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona tanqui el cas Víctor Tsigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Minsu també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. Mentrestant, un ex del Girona, el brasiler Savinho, ha estat traspassat avui del City al Tottenham per 87 milions d'euros més 13 en variables. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que també havia jugat la temporada passada a la Lliga CB amb el Granada. Jacel Pérez firma per dues temporades. El motor KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana. Viñales continua recuperant-se de la lesió.

dos quarts de quatre. A aquesta hora de 3cat Info destaquem que el govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges d'aquests dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics. Això sí, es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Justament sobre les intenses pluges, els ruixats d'aquests últims dies, els alcaldes de municipis afectats pel temporal de Tarragona reclamen més avisos per garantir la seguretat de la població. A Lleida, la pedregada ha afectat més de 300 hectàrees de cultius, sobretot de préssecs tardans i peres. Destaquem també que la ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, durant la crisi migratòria a Ceuta. Això ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta situació. En canvi, el seu company de govern, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, l'ha contradit. Nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. Són els titulars més destacats d'aquest dimarts 25 d'agost, però hi ha més notícies. Ara, per exemple, repassarem també que l'Iran promet que respondrà a l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa a la nova estratègia de Washington. I us explicarem també que cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes que els visiten i quants dies es queden a la zona.

0: En esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Que ha començat la quarta etapa de la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres posts de primera categoria i un de tercera. Tadej Pogacar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip.
0: I pel que fa al temps, som davant d'una tarda amb pocs núvols. La temperatura sembla semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts de la costa. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país. Això sí, les localitzem bàsicament a la costa de Barcelona. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la tarda.
2: 3CatInfo. 3CatInfo.
0: El govern de la Generalitat surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als telèfons mòbils durant aquests últims episodis d'aiguats intensos, de pluges, de tempestes que han afectat el sud del país. El govern català al·lega que la decisió respon

0: exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, assegura que a partir d'ara revisaran les actuacions i, si cal, hi introduiran millores. Anem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalan.
1: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
2: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i, a més, és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
1: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
0: Compareixença de la consellera Paneque, la consellera portaveu, justament avui que es reprenia el curs polític a Catalunya, la primera reunió de l'executiu català, on també s'han fet altres anuncis. Per exemple, hem sabut que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La recerca de Canadell ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani, justament avui que parlem d'aquests aiguats, d'aquests ruixats i d'aquestes tempestes. Entre les línies de treball de Josep Canadell hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. Per tot això, com dèiem, avui el govern li ha concedit a Josep Canadell el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026.
3: 3Cat Info.
0: Més notícies que ens deixa aquest dimarts 25 d'agost. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, durant la crisi migratòria a Ceuta. Diu que va compartir amb les forces de seguretat la informació de què disposava. Això sí, ha justificat que la velocitat que es mou a les xarxes socials dificultava saber que hi entrarien milers de persones i que no hi havia mitjans materials per poder-los aturar. Aquesta d'avui ha sigut la primera compareixença d'un membre del govern al Congrés per passar comptes de la crisi. Ho ha seguit des de Madrid, el Dani Sainz de Aja.
4: La ministra de Defensa ha explicat que els 25 agents del CNI que hi ha a Ceuta van detectar que les xarxes s'estava coent un salt a la frontera. És la informació que van compartir amb el Ministeri de l'Interior, però admet que l'efecte crida i la falta de policia marroquina van provocar una allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una massacre.
5: La velocidad de las comunicaciones digitales amplía los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
4: Pero al PP les explicaciones arriben tarde. Esther Muñoz sosté que la crisis es podía haber evitado.
6: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Havia precedentes. Tenien que estar preparados.
4: Critiques a la gestió que arriben també des dels socis de la investidura. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts han enumerat els errors.
7: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
8: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
4: Però ningú s'oblida de la responsabilitat del Marroc. Avui diversos ministres han tornat a fer crides a l'annexió de Ceuta i Melilla davant del rei Mohamed VI. Robles ha reiterat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Doncs justament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, contradiu la ministra de Defensa i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la que hi va haver el 30 de juliol.
9: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sino incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
0: cap avís diu ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni de cap altre país. De fet, és el que ha defensat des del primer dia el ministre de l'Interior per justificar que la crisi de Ceuta no va poder-se evitar. Amb aquesta crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigent, la Moncloa ha aprovat avui una reforma de les lleis d'estrangeria i asil que es tradueix en un enduriment per adaptar-se a la legislació europea. Els canvis preveuen que tothom que entri de manera irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. També es redueix a 3 mesos el termini per resoldre les peticions. 3CAT Info. Han detingut a Palma un entrenador de vòlei que presumptament va violar una de les jugadores menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que té 15 anys. Ens explica des de Palma Caterina Carmany Jaume.
10: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. La Lota va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
0: Ara falten 5 minuts per 3:15 de la tarda. Obrim pàgina internacional a 3CAT Info. L'Iran ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a la nova estratègia dels americans. Mentrestant, a punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços ara a ofegar econòmicament l'Iran per la via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ja ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
11: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes, al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
0: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
12: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
0: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat a caure per segon dia consecutiu fins als $89 al barril de Brent. I els Estats Units tenen un altre front obert, també de l'àmbit econòmic, amb els seus veïns del nord, amb el Canadà. Les diferències comercials entre el Canadà i els Estats Units entren en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als seus productes al Canadà. El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, als components i a l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%. Uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment o estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les exportacions, i Donald Trump l'acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès, com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord amb els seus veïns. I encara de la pàgina internacional, Síria celebra el pas cap a la seva normalització en l'esfera internacional. El seu president, Ahmed al-Sharaa, ha agraït al seu homòleg nord-americà, a Donald Trump, que els hagi tret de la llista de països patrocinadors del terrorisme, després de 47 anys. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic. La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques a Síria que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad l'any passat, el 2025, a la mateixa línia que altres països occidentals. El gest d'ara és un salt qualitatiu perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, el Xarà no ha amagat el seu optimisme.
13: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
0: El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra l'Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els tres països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
3: 3Cat Info.
0: I avui hem sabut que ja són més de 6.500 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades avui mateix que també apunten que s'han rescatat prop de 6.500 persones més i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Les autoritats de Veneçuela també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 han estat classificats com d'alt risc pels seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any. Ara falta un minut per 3:15. De tornada a casa nostra, us expliquem que cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Alguns ajuntaments comencen a veure que augmenta el turisme fora de la temporada d'estiu gràcies a aquesta plataforma DIA. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
14: Una cinquantena d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
15: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
16: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
14: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
3: El temps.
0: A 3:15, la crònica amb el Tomàs Molina.
17: Dia força més tranquil avui amb domini del sol a la major part del país, amb alguns núvols prims que aniran passant al llarg de la jornada i també alguna nuvolada que creixerà al Pirineu. Però, bàsicament, un dia de sol i un dia amb més calor. Amb més calor a la façana litoral, amb una sensació de xafogor acusada i les màximes que, per exemple, les comarques gironines poden arribar als 34-35 graus, com també en alguns punts de la Catalunya central. De cara a demà, el dia començarà amb intervals en núvols, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter feble, amb alguns petits ruixats, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'anirà imposant el sol. La temperatura dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una petita línia d'inestabilitat. El matí de dijous farà força estones amb sol, amb més núvols cap a la façana litoral, i a la tarda aquests núvols acabaran donant algun ruixat, alguna petita precipitació, que durarà fins divendres al matí. A partir de llavors, el sol s'aniria imposant i així seguiria de cara al cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. L'ambient del cap de setmana, sobretot de diumenge i dilluns de la setmana vinent, tornarà a ser de ple estiu.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Ens ho explica el Jordi Barranca.
18: Un cop acabada la restauració, des d'aquest cap de setmana l'espai ja es pot visitar. Això sí, de moment, només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. Jordi Sebastià, guia de la visita.
19: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
18: S'ha treballat, de fet, en més de mig miler d'elements com gàrgoles, però també vitralls.
19: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
18: Filtracions d'aigua al pas dels anys i també reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
0: Gràcies, Jordi. Situats ja de ple en la crònica cultural, us expliquem que avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Un certamen que té l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públic millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies, tant locals com internacionals. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
20: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
21: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
20: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
0: I Tadeu Jones torna al cinema i ara més fent de pare. A la quarta entrega de la saga, Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, que s'estrenarà demà, el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, Enrique Gato, ha reconegut aquesta emissora que feia temps que havia arribat l'hora de tocar el tema de la paternitat. Ens ho explica la Montse Pujol.
22: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
23: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olimpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig. Un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a 3Cat Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
24: Un poco porque has crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
23: La nova història trasllada als protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi, el Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
24: I la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces, es otra de las grandes novedades. Y yo creo que, en general, la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
23: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
24: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
23: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
25: Estarem junts sempre.
0: Doncs encara sobre el món del cinema, Robert Eggers, el director de El Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folklòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Robert Eggers visiti el Festival de Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja.
3: 3Cat Info.
0: I ara, Trescat Info, és el moment de repassar l'agenda cultural per avui. La Xubertíada, un dels protagonistes d'aquest final de l'estiu, farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles. Mentrestant, les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles musicals. Ens ho explica ara l'Adrià Clotet.
1: A la Xubertíada, Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i Bruno Mechner interpretaran aquesta tarda Lieder de Schubert, entre altres compositors acompanyats al piano. També a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran es dedicarà al programa Bach i a les seves partites i suites angleses i franceses.

0: Javier Moreno i José Le Rider oferiran un tribut a The Beatles a Castelló d'Empúries dins el Mediterranean Guitar Festival. El duo adaptarà les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una proposta amb guitarra, en un concert per descobrir una nova perspectiva dels Beatles.
1: Vaig conèixer un vell pastor.
0: El grup gironí femení d'Havaneres, les Ensovetes, pujaran a l'escenari de la Festa Major de Sitges i oferiran una cantada d'havaneres clàssiques i tradicionals en un entorn davant del mar Mediterrani.
2: No vull matar cap drac a cops d'espasa.
0: A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí, el grup de Berga Trinxats interpretarà cançons del seu primer àlbum, L'últim que tanqui la porta, format per 8 temes amb el so que els fa singulars, el de l'acordió diatònic. Dins la Festa Major de l'Arbós, aquesta nit actua l'Orquestra Meravella. La formació oferirà una actuació de música en directe per animar la celebració amb un repertori ple de música de festa i de ball.
3: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
6: Ara falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
4: Esports.
6: Amb el Pau Dacs, bona tarda.
7: Bona tarda. En marxa la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3 amb sortida i arribada a Andorra la Vella. L'està seguint en directe des d'Andorra. L'Isaac Vilalta, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Els ciclistes que han superat ja el primer port de la jornada. És una etapa curta, recordem, 104 quilòmetres amb 4 ports de muntanya. El primer en valira un port de primera que l'han superat amb un intent de fuga de 10 ciclistes. Ara en queden només 8. No són ciclistes importants i, de fet, el gran grup se'ls està menjant, els està neutralitzant en aquests instants. Per tant, cap de cursa amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants. Després de superar en valira, ara llarg descens buscant el segon port del dia. Serà Ordino, un altre port de primera categoria. A destacar que hi ha alguns ciclistes despenjats, com és el cas de Wout van Aert, el belga, que està perdent 50 segons respecte del grup important. És de suposar, però, que en aquest descens acabarà enllaçant. Per tant, els ciclistes ja han superat en valira, de moment sense novetats, no hi ha moviments entre els homes importants. Ordino, de primera, i també d'altres ports al llarg de la jornada. Bechalis, de primera, Ordino, de primera, i al final a la Comella, de tercera categoria, un cop coronin la Comella, un descens rapidíssim també fins aquí al centre d'Andorra la Vella, on s'acabarà l'etapa d'avui. Veurem si Tadej Pogacar ho prova, ho intenta, ja és líder, avui podria eixamplar diferències al capdavant de la classificació general.
7: Gràcies, Isaac. I en futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada, i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre s'ha de jugar el València-Betis, demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. Al portuguès, però, li han tornat a preguntar pels àrbitres i l'afer Negreira.
9: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
7: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'ex-blaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda, d'aquí uns minuts, a quarts de cinc, com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituir en el seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030. L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant perquè l'acord encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va competir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla de com preparen el partit de Lliga de dissabte contra la Reial Societat.
10: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
7: En futbol femení, el clàssic de la Lliga F, del 3 o 4 d'octubre, es disputarà al Camp Nou. Avui ja han començat la prevenda a socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení. Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona tanqui el cas Víctor Tsigankov, que ha demanat marxar i es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'ex-tècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Minsu també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El barri de la Muntanyeta comptarà amb una nova zona d'estacionament regulat. A l'entorn del nou cap de la ciutat, l'Ajuntament habilita a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixin els requisits de la zona verda. Ja a la venda les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. Al Teatre Plaza, la Sala Margarida Xirgo, es tenen la temporada d'arts escèniques del quart trimestre del 2026 amb el lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. El sènior femení i masculí del Castelldefels HC debuten al Campionat de Catalunya. Les Roig i Negres juguen aquest vespre el primer partit de la lligueta contra el Vallès Esportiu a 8:15. El sènior masculí jugarà el duel de quarts de final aquest dimecres també contra el Vallès Esportiu a 20:00. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Ara i aquí comença Castelldefels, així som. Pararem de que ja s'han posat a la venda les entrades pels espectacles que oferirà aquesta tardor, aquell darrer trimestre de l'any, al Teatre de la Plaça i també la Sala Margarida Xirgo. I també ens referirem a com es valora, com ha conclòs enguany el programa de la nit Una altra moguda. O com fer activitats alternatives durant les nits a Castelldefels, una proposta que també doncs, formava part des de l'àrea de participació ciutadana d'oferir al jovent espais d'oci alternatius. I farem referència també a les novetats que presenta també per aquest trimestre, aquests dies, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Recorda també que funciona la biblioteca a la platja ja a la seva recta final. Comencem, welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

Avui ens acompanya un vell conegut d'aquesta casa. Fa només uns mesos parlàvem amb ell de Torino, el tercer lliurament d'una saga coneguda amb el nom de Béns de Guerra. A més, posteriorment arribava a l'abril al Mansa amb la coincidència de Sant Jordi, feia aquesta presentació l'escriptor local. Doncs bé, la història de Joan Montaner no només ha continuat, sinó que ho ha fet amb força. Avui ens presenta Tortosa, la cinquena novel·la de la sèrie. En aquesta nova obra viatgem fins a l'estiu de 1708, un dels moments més difícils de la Guerra de Successió. Després de les derrotes d'Almansa i Lleida, les tropes aliades es retiren cap a Tortosa mentre la ciutat es prepara per resistir al setge borbònic. De tot això i de la narració visual, rigorosa i humana, l'escriptor local Germán Domingo torna a demostrar que la gran història s'entén millor quan s'explica amb un protagonista que ens dona aquesta visió de viure directament tota la història. Germán, molt bon dia, benvingut de nou aquí a Ràdio Castellà.

0: dintre de tota la saga, tant de la novel·la, de les novel·les, com de la història de la Guerra de Successió, perquè va ser un punt molt important de sèrie dintre de Catalunya i que, sincerament, pues, ha sigut una mica no menyspreat, sinó no explicat en general. Llavors es vol dir que hi ha moltíssima gent que coneix Tortosa per altres motius, però no coneix que allà es va fer un dels més importants batalles dintre de la Guerra de Successió i al final dintre de tota la història d'Espanya.
1: Mm-hmm. El protagonista continua sent el Joan Muntaner. Com ha evolucionat aquest personatge des de que el vas crear i els seus inicis amb la primera entrega de Vents de Guerra, Catalán Bay, i fins ara que arriba ja a Tortosa, que com ens deies és un dels moments més dramàtics de la Guerra de Successió?
0: Bueno, pues, en Joan,
1: perquè ja és un vell conegut,
0: és un vell conegut i amic de la família, ha evolucionat molt, evidentment, des d'un xicot de 20 anys aproximadament que tenia quan va començar la saga a Catalán Bay, que no coneixia res, que només l'impulsava l'alè de no estar sota un rei opressor, si simplement volgué prestar servei a la pàtria, a Catalunya, en aquells moments, amb uns ideals i amb unes idees pròpies d'un jove de l'època, amb un impuls i amb unes possibilitats de fer-ho. I a mesura que anem anat avançant a través dels llibres, ha agafat una maduresa formada per la guerra. Llavors, aquesta és la pitjor manera de fer una maduresa d'una persona, sinó perquè t'ensenya o t'obliga a fer coses que mai faries, però que ho tens de fer per sobreviure. I al mateix temps, pues, arrastra tota una família a fer, no a fer coses, sinó a viure amb un neguit, a viure i morir amb un neguit, perquè, per exemple, a Turí, pues, se li mor la mare. No? Llavors és un punt també d'inflexió per ell mateix, que de l'anàlisi que té de la vida, però encara aguanta, per dir alguna cosa, perquè té un pare i té una germana a Barcelona que l'estan esperant.
1: Recordo que quan vam parlar de Torino vam posar especial èmfasi a la part humana. Precisament ara també en el que ens estàs explicant, Germán, té molta humanitat. I ara, amb aquesta darrera publicació, justament la sinopsi ja comença amb una frase molt potent que diu així: l'esperança i la humanitat es converteixen en els veritables herois. És aquesta la idea central que vols transmetre amb els teus llibres?
0: Sí, veritablement, perquè independentment de que ho he centrat tot en una persona, però és com un relator, en aquest sentit, en primera persona, però és com un relator, no? Fins i tot en uns certs moments explica coses que li han passat o que li han explicat, no? Però precisament a Tortosa, en aquest sentit. Llavors, el tema és de que el tema humà és molt important per mi i per poder expressar això que hem dit abans, de l'evolució de les persones, des d'una persona normal que està venent roba amb un taler al segle XVIII i que es converteix en un oficial i que es converteix en un soldat que té de fer coses que no faria mai a la vida siguent un botiguer normal.
1: I per què t'interessa explicar la guerra des d'aquesta perspectiva més humana? Perquè recordem que els llibres van més enllà de només explicar les batalles, parles de malalties, de civils, les pèrdues humanes que hi ha al voltant de tota guerra. Expliques també als hospitals improvisats, les famílies trencades, com justament ens explicaves, totes les vivències d'aquest personatge central.
0: Sí, evidentment el tema és explicar o donar a conèixer una mica el que els llibres normals d'història no t'expliquen. Els llibres d'història, el lògic és que t'expliquin el context general de la història i les batalles que van a passar, poden profunditzar dintre de les batalles amb un aspecte més o menys

0: humà, però sempre és menys humà, perquè ho estan relatant com amb una tercera o quarta persona, des de fora, però no des de dintre. Llavors, en Joan ho viu des de dintre. Llavors, aquest viure des de dintre l'impulsa també a fer o a pensar coses i dient, per què estic aquí? Podria estar en un altre lloc, podria estar amb la meva família, podria estar tranquil o no, però podria estar fora d'aquesta voràgine de mort i de sang.
1: A més, una altra de les virtuts dels teus llibres és que tenim el Joan Muntaner com a protagonista, però hi ha també tota una sèrie de personatges secundaris que tenen la seva veu pròpia, que també configuren una gran força en el relat. Estem parlant de personatges inoblidables, com mencionen aquí a la sinopsi, com Agnès, Patrícia, Vicent, Aleix, Eduard, el taverner Caetano. Precisament quan estàvem parlant ara de Joan Muntaner, tu ja li deies de manera carinyosa en Joan, un més de la família. Doncs, com configures, com aconsegueixes també que tots aquests personatges secundaris tinguin la seva veu pròpia, i entenc que també ja els sents com a part més de la família?
0: Bé, el tema una mica és de que, com jo, ja sabeu més o menys, que pertanyeixo a l'Associació de Recreació Històrica BUM, que es recrea al segle XVIII, precisament en l'època de la Guerra de Successió, tinc molts companys i molts amics que també recreen això. Cada un té un rol dintre de fer la recreació, i m'he basat una mica en aquest rol dels meus companys i amics que estan fent. Llavors, els he col·locat dintre de la història veient el que realment estan fent fora, a l'actualitat, a la recreació, però que realment era el que passava en aquella època. Perquè, a part d'això, el Francesc de Castellví, que és el màxim historiador de la Guerra de Successió espanyola, va deixar reflectat en molts dels seus capítols la vida dels civils i la vida de la gent que anava amb els soldats. Llavors, ja va ser un precursor de novel·la històrica realment. Llavors, jo he begut d'aquest manantial, i llavors he aplicat això. O sigui, la gent no absolutament militar, però humanament estava allà.
1: Aquesta experiència, com ens explicaves, com a president de l'Associació de Recreació Històrica BUM, una entitat local amb la que no només estudieu la història, sinó que també la recreeu, doncs aquesta experiència t'ajuda a descriure millor tot el context, tot el que tu fas de feina de documentació, que entenc que ha de ser una gran feina, però a més envoltada de tot aquest coneixement també i de la perspectiva que us aporta la recreació.
0: Sí, evidentment, per poder recrear tenim de saber què és el que estem recreant. No estem actuant, estem recreant. Llavors es vol dir que això darrere, com molt bé has dit tu, hi ha una feina d'investigació per saber quin tipus d'uniformes es portava, quin tipus de vestit, si això era adequat o no era adequat, si el calçat podia passar o no passar, quin tipus de parlar tenien també. No és que ara, quan parlem nosaltres en una recreació, parlem amb les mateixes paraules del segle XVIII, perquè no ens entendria ningú, perquè l'idioma canvia, l'idioma evoluciona. Aleshores, no ens entendrien la meitat dels speech o de les explicacions que diguéssim, sinó que, evidentment, ho adaptem a l'actualitat. Però hi ha algunes paraules que sí que utilitzem, precisament perquè la gent ens pregunti, i això què vol dir? Perquè és molt diferent, no? Llavors el tema és de que gaudim explicant el perquè de les coses. Perquè, per desgràcia, actualment la història no s'explica. I si s'explica, s'explica en 10 rengles. Jo he vist llibres d'història que s'estan ensenyant al batxillerat i graus més superiors, i quan parlen de la Guerra de Successió Espanyola, en alguns casos no existeix. Se salta. Se salta del medieval al napoleònic. Per l'amor de Déu, hi ha 100 anys al mig. Que vam desaparèixer, no existeix. I amb altres que sí que es menciona, és el que he dit, 10, 15, 20 ratlles d'un llibre. Això no és cultura. Això simplement per saber per sobre. Un nen, considero un nen i una nena, considero que té de saber alguna cosa més d'ell mateixa. Si amb això, perquè són llibres que també poden llegir els joves, no hi ha res que no és fora de la normalitat. Aleshores, si un jove, no sé, de 10 anys, 8, 10 anys, el llegeix i pot aprendre alguna cosa o encén la guspira perquè pugui anar a internet i entre a Google o a l'IA i li pregunti, escolta, això que he llegit era correcte o es podia fer? Mm-hmm. Pues, allò és un punt d'inflexió per aquell noi, perquè pot pensar, si m'ha servit per això, també em pot servir per preguntar una altra cosa d'història. Llavors, si aprèn 10 ratlles més, per mi és una satisfacció.
1: Un recurs per, com deies, encetar aquest interès per la història i, sobretot, per com ens estaves traslladant, Germán, per un fragment de la història, un fragment molt ampli, que, segons el teu parer, quan has vist també a llibres de batxillerat, doncs no se li dedica aquesta atenció. Tot això ho comento perquè, precisament, estic davant del cinquè llibre de la col·lecció Saga de Béns de Guerra i, des del principi, tenies previst que seria molt extensa. Fins a quin llibre tens en ment per donar tota aquesta trajectòria dels anys de la Guerra de Successió?
0: Bé, la trajectòria de la Guerra de Successió va durar realment 15 anys, des dels inicis, fins al final. No? Llavors, clar, no es pot traslladar amb tot això en una sèrie de llibres generals, perquè llavors es convertia en una enciclopèdia. I llavors sí que és allò que diu la gent. No sé si et passa a tu, però jo inclús de petit veia una enciclopèdia i deia, mare Déu senyor, si m'ho tinc de mirar-ho tot.
1: Sí, no convida la lectura.
0: Aleshores, dos coses. Una, el tamany i la quantitat de pàgines dintre del llibre, que són 250, no et tira enrere molt perquè ja no el veus tan gruixut. I segona, de que la primera idea, o el moment de que vaig fer el primer, una idea era sobre uns 10-12 llibres. Després d'estudiar per on volia passar la història. Que la història, per lo que veus fins ara, veus que no passa per noms grandiloquents o noms molt normals, per dir alguna cosa. Passa per noms de llocs o batalles no usuals a dintre d'un llibre d'història o que t'hagin pogut explicar. Des de Catalan Bay, que no existeix cap llibre que expliqui què és Catalan Bay, que va ser el desembarcament dels catalans a Penyó de Gibraltar i la seva conquista, tothom el que sap és a la sèrie de Gibraltar i que Gibraltar els van guanyar els anglesos. Punto. Però la primera peu a terra van ser els catalans a català, a una bahia. I els anglesos li van donar el nom de Catalan Bay en reconeixement d'això. A continuació, Montjuïc, bé, que es pogut posar a Barcelona. No, però és que les batalles es van passar a Montjuïc. Doncs és Montjuïc. Turí, sí, és una extensió de la guerra a l'exterior, que va haver-hi moltíssima, motivada per un encàrrec de l'arxiduc Carles III. Almansa és la més coneguda dintre d'Espanya com a nom, però perquè forma part de tota la història i no posar-la dintre de la saga era una aberració. Però no va haver-hi ni un català, ni un valencià, ni un espanyol de la part austriacista que lluités allà. Per això està explicada una mica des de l'altre costat, per poder donar-li una veu i una història. A continuació, entra Lleida sí que hi érem, per dir alguna cosa. Vam ser derrotats, no per l'enemic, sinó pel flux, que en aquella època era com una espècie de peste menor, però una espècie de peste. I Tortosa, doncs és Tortosa, és el que hem dit abans. La gent no coneix Tortosa. Sí, pots arribar a Tortosa i no tens res més que fer i dones moltes voltes, et toparàs de cop i volta amb un super castell, un super muralles que en rodejaven Tortosa. Era de les ciutats més ben amurallades de tota Catalunya. Aleshores, què succeeix? Que allà poden passar absolutament de tot i a tot arreu.
1: I amb això em pregunto, la guerra de successió va arribar a Castelldefels? Tens previst també algun llibre on es mencioni com es va viure des de la nostra ciutat?
0: Bueno, fent una mica d'espoiler, pues sí, la guerra va arribar. Castelldefels era un lloc molt important, encara que, evidentment, ningú ho explica, ni ningú surt a tot arreu. Francesc de Castellví sí que ho diu. O sigui, és el gurú de la guerra de successió. Hi ha aproximadament mitja pàgina dedicada a Castelldefels, que això a Francesc de Castellví és com si li diguéssim ara actualment tres o quatre llibres de la meva saga. Perquè ell sí tenia tantes informacions de tot arreu que sí que les tenia d'acotar molt. A més, amb el llenguatge de l'època. Aleshores, que jo he tingut de reinterpretar i inclús amb la intel·ligència artificial m'ha servit per poder interpretar coses que es deien o com es comentaven. Perquè alguna cosa serveix, té de servir, no? a part de fer por, perquè fa por la intel·ligència artificial per les coses que poden fer. I aleshores, tornem a la història, sí, a Castelldefels va ser un dels punts neuràlgics de tota la sèrie de Barcelona en general des de juliol de 1713.
1: Tots estarem pendents de quan arribi aquest nou lliurament.
0: Serà la setena. Sí,
1: la setena.
0: Sí.
1: Per tant, encara ens faltarà un entremig. Estarem pendents de les següents publicacions que vagis traient, Germán Domingo. M'agradaria només acabar amb la darrera pregunta de si hi ha hagut alguna escena dins d'aquest últim llibre o dels cinc que ja portes que t'hagi resultat especialment complexa, sigui per la documentació històrica o pel que estàs explicant que hagi sigut una càrrega especialment emocional.
0: Sincerament, tots han tingut la seva càrrega emocional, més o menys, perquè hi ha un problema. Com jo faig la recreació, jo quan em poso l'uniforme d'oficial, ho visc. Em poso dintre. En aquell moment desapareix el segle XXI, XXII, XX, el que vulguis, i es converteix en el segle XVIII. Durant el 1700, punt. Aleshores, què vol dir? De que a l'escriure jo aquests llibres estic posant una miqueta de la meva ànima dintre o del meu desig, potser, d'haver estat allà en aquell moment, amb circumstàncies, evidentment. Llavors, està amb tot i tot porta una mica del meu petit cor a dintre.
1: Mm-hmm. Quants anys fa que fas recreació històrica?
0: Pues des de mil... Perdó.
1: Molts anys, perquè si ja comença amb 1900... Molts anys aquí al darrere.
0: És del 2.
1: Ah, del 2000, d'acord. Vale. Ja pensava que estàvem parlant de 1990 i alguna cosa, i dic, ostres, ja són molts anys, també.
0: Sincerament, ara m'estàs posant amb un brete, eh? Perquè, aviam, el 2014...
1: Uns 10 anys mínim estem parlant de recreació històrica.
0: 12 a 13 anys. 12 a 13 doncs, anys.
1: Sí, molts sí, anys sí. També. Per això, ara ho sí, estava sí. Pensant per aquest vincle emocional de quan et poses a la pell dels personatges que van viure realment aquelles situacions.
0: Però independentment d'això, també molts anys anteriors, perquè jo tenia una fàbrica de soldadets de plàstic i soldadets de resina i tot això, dedicats a les guerres en general. El típic soldadet, punt. Mm. Però sempre buscant informació, buscant, investigant el per què, quin tipus de soldats, etc. Llavors això ja venia de mena. Ja anava de mena fins que un dia doncs, vaig conèixer... Vaig anar amb una recreació d'un 11 de setembre del desfile que fan Miquelets de Catalunya per tota Barcelona, un centenar de soldats recreant el tema, i allà va ser una mica el xoc que vaig tindre. I a partir d'allà... Pues,
1: la resta ja és història i ja totes sí. Les pàgines que trobem a la teva saga Vents de Guerra.
0: Exacte.
1: Doncs amb això, Germán Domingo, escriptor local, veí de Castelldefels i president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, t'agraïm que hagis tornat a estar aquí amb els micros de Ràdio Castelldefels, presentant-nos la que és la teva darrera publicació. Estem parlant de Tortosa, la cinquena que ens arriba dins de la saga, el cinquè llibre que ens arriba dins de la saga Vents de Guerra, i et desitgem molta sort i encerts també en aquesta continuació, perquè ja ens estaves dient que estem parlant d'entre 10-12 llibres en total de la saga.
0: En principi ja són 12, segur.
1: En principi confirmat 12. I a més, amb aquest avançament de que en el setè llibre trobarem història concreta de Castelldefels, ja estem desitjant tenir entre mans aquesta setena edició també i poder fer una entrevista molt específica sobre la guerra de successió a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me atès.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Penúltima setmana d'activitats d'oci del Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Palm Market tancarà les seves portes el 5 de setembre. Avui, impreixou a 2:15 PM. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels 3 municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. I renovada la senyalització LED del pas de vianants de la Ronda Ramon Otero Pedrayo a l'alçada del número 4 s'ha substituït la placa de LED del pas de vianants. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat 14 treballs entre el 10 i el 21 d'agost. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant! Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Castelldefels, així som!

0: Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges, aquesta època vacacional, amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així?
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eters, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món, a veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, i com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Halley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Halley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan, alhora, vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I... com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala, no fa gaire per aquí, doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el Gremi de Llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no? Que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no? Perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important, és un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries, aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics... hagin de fugir d'allà. I és que, igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries, i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en verano, no? En concret és Fuentelibrilla.

0: rural murciana. Tot i que, entre broma i mitjà en sèrio. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
1: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on viatgem?
0: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica amb Angle Editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? A la noia del té, també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut, amb qui ara comparteix pis. Es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és molt, una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
1: Ahí queda.
0: Ahí queda.
1: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maig, La vida impossible.
0: Exacte.
1: La vida impossible, és en castellà,
0: no? La vida impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens

0: Porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la Mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
1: rebre... Es porta dimoni a vegades.
0: Exacte. Però en aquest cas, rebre en herència una casa a Eivissa d'una coneguda de la...
1: No és poca cosa, eh?
0: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace on li proposa una sèrie de temes i li demana consells i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
1: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la terra germa, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi... per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
0: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
1: Sí.
0: I tot va molt de la terra, del paisatge, hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la Tierra Yerma, és una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal, i és un western modern.
1: Ah.
0: Un western modern implica... en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar la història de Julieta, Romeu i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
1: Uh-huh.
0: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
1: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver de la Cali Hart.
0: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
1: Molt bé.
0: I la tercera s'espera a finals... Bueno, s'espera que es publiqui a finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
1: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori i viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit, i properament també parlarem també de les novetats audiovisuals, o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris, doncs, que es compleixen i que, doncs, podem repassar també, per què no?
0: Exacte, les efemèrides.
1: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández de Jurado, moltíssimes gràcies
0: per aquestes
1: propostes.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Igualment.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament regula l'ús de patinets elèctrics per garantir la seguretat viària. El ple del passat mes de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat que inclou els vehicles de mobilitat personal i contempla sancions per als comportaments indeguts. Aquest estiu s'han produït 20 accidents de patinets, s'han rebut més de 200 denúncies i la policia local ha retirat un total de 60 d'aquests vehicles. El barri de Canyars tancarà les festes de barri de l'estiu. Del 4 al 6 de setembre, el Parc dels Xiprers acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Canyars amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. I organitzada pel Club Nàutic de Castelldefels, avui comença la regata de vela lleugera Campionat d'Espanya de patí a vela 2026. La final tindrà lloc el pròxim 29 d'agost a les 6 de la tarda. I és tot de moment. Més informació ja a l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs el passat 31 de juliol finalitzava una nova edició de la nit, una altra moguda, que havia començat el 2 de maig, per fer una valoració de l'edició d'aquest any, d'aquesta proposta, amb nosaltres, Àngela Rubí, coordinadora general de tot això. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Anna.
0: I el Pol Rebollo i la Marina Duran, tècnics del CIEP. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Servei d'intervenció en l'espai públic.
2: Sí.
0: Són aquestes sigles. Doncs què podríem explicar, Àngela, com ha acabat l'edició d'enguany de la nit d'una altra moguda?
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves de moltes de les activitats, que s'han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Recordem en què consistia aquest programa, quins són els seus objectius?
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum d'alcohol o de tòxics en els joves del municipi. Evidentment són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat el juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis. Tot i que oferim els tornejos de 8 hores i aquí doncs la participació creix, no? Perquè han participat més d'una cinquantena de joves a cada torneig. Però sí que és veritat que hi ha una petita davallada, no? Llavors, bueno, pues això ho haurem de valorar a la comissió, si l'any que ve mantenim aquest calendari, si provem altres mesos. Vam començar provant a l'agost fins i tot, imagina't, no? I anem ajustant una miqueta en funció de les necessitats i les demandes.
0: Pol, Marina, a quants joves han participat enguany a la nit d'una altra moguda?
3: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei amb 395 persones, seguit del laser tag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
2: Sí, i estem molt contents, la veritat, pels resultats, també pel tarannà del programa, dels joves. Ha estat un bon any, la veritat.
0: Sobretot es feu esment d'activitats esportives, que jo crec que és molt interessant també, no?
2: Sí.
0: La bona acollida.
2: Totalment, tenen molt d'èxit. Al final els joves ho agraeixen molt també tenir aquests espais i tenir això, el que hem parlat abans, no? Una alternativa d'oci nocturn més saludable. I al final és això, l'important és que s'ho passen molt bé, que es crea un molt bon ambient i que al final estem fent el que els joves volen tenir.
1: Comentàvem abans, Anna, que les lúdiques, és veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada com l'escape room i ja l'has vista, no? I hi ha d'altres com el laser tag, que com és un joc grupal et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. I això també era un component a valorar de cara a l'any vinent. Aquestes que una vegada feta doncs ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un laser tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també en funció una mica de la realitat, no? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
0: I què em diu dels espais on s'han fet les activitats?
2: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són, són habitants de Castelldefels. Llavors, bé, no sé si tens alguna cosa
3: sí,
2: a dir.
3: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència doncs, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc s'hi pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
2: I tenir l'alternativa de les activitats també ho agraeixen. La veritat és que aquest any molts dels joves amb els que hem intervingut perquè estaven fent alguna mena de botellot o de soroll han deixat de fer-ho per anar a les activitats. Mm. Llavors també és un... que sents que la teva feina està funcionant, no? I que s'està fent bé, que són activitats que al final funcionen.
0: Clar, es tracta d'això, de fer un plan, un altre plan, un altre oci alternatiu.
1: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabàvem 5 copes i amb aquesta oferta doncs, només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no? Que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no? Usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap amb ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui pues, això, de mantenir. I també un objectiu de programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no? Que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
0: Doncs parlem dels horaris. Valoreu canviar-los, continuar amb els horaris habituals del programa?
1: Hi ha un tema que és que, com és un programa d'oci nocturn, han de començar mínim a les 10 de la nit, perquè és l'horari que marca que comença la nit, no? Algun any hem variat una miqueta i també anem variant l'horari en el que finalitza l'activitat, una mica en funció de l'afluència de gent. Normalment varia una miqueta en les esportives, aquella última mitjoreta. D'acabar les dues, d'acabar les tres, dues i mitja, anem oscil·lant. Cada any, no? Revisem un altre cop la participació i anem ajustant. És veritat que el monitoratge, si veu que són 2:15 i no hi ha joves, ja tanca també, tampoc és que quedem allà quan queda poca estona si no hi ha joves, no? Però bueno, més o menys tenim un horari, penso que bastant efectiu ja. Hi ha un altre tema que és el pressupost, que hem d'adequar-ho també al pressupost, a el que ens arriba, i les lúdiques doncs, tenen un cost elevat a les esportives i, per tant, oferim sessions de 2-3 hores, sempre finalitzant abans que les esportives. Bueno, anem ajustant en funció del pressupost, ara tornarem a treballar-ho ja de cara a l'any vinent.
0: Molt bé, ja seria la sisena, no? Com deies, Angela, un programa ja molt consolidat.
1: Sí, ja està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona. Aquest any, a més, hem tingut una subvenció extraordinària que ha donat la Diputació als municipis per treballar diferents incidents que han passat relacionats amb l'oci nocturn, i nosaltres hem dedicat una part en aquest programa, no? Precisament en tema de prevenció, doncs, a reforçar vigilàncies de seguretat privada o il·luminació a la platja, tot aquest tema més preventiu amb les activitats, un equip d'interventores també, que podríem assimilar una miqueta al CIE, però encara només a les festes majors, bueno, amb aquest tarannà, però sí que ens ha donat per poder reforçar les activitats. Aquest any hem tingut moltíssimes en comparació amb altres anys. Tant de bo l'any que ve fos igual.
0: Quines dades més teniu, Pol, Marina, del programa?
3: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves els qui els hi hem entregat un flyer en mà i, a més, han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
2: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
3: Sí.
2: 144. 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: Que curiós. Hi ha un perfil de jove que participa en aquest programa? O podem tenir perfils molt variats? No un perfil homogeni, no?
3: No hi ha un perfil superhomogeni. Es depèn de l'activitat. Cada activitat també atrau el seu tipus de... O sigui, el tipus de públic, no? I al final també és l'interessant de diversificar tant les activitats, perquè no és el mateix la gent que ens ve el vòlei o la gent que ens ve, per exemple, comentàvem abans, l'espai caní i l'escape room, és les activitats que reuneixen més noies. I això també a nosaltres, doncs, ens interessa, no? Perquè a vegades hi ha una bretxa de gènere, no?, en certes activitats, i poder diversificar-ho i arribar a tothom, doncs, és important, no? I el mateix amb el perfil de jove que potser ocupa l'espai públic de certa manera, no? O sigui, consumint o des del botellot, o altres joves que per nosaltres també és important que vinguin a la nit una altra moguda, perquè potser és la primera vegada que surten per la nit i en el seu oci nocturn, no? I per les famílies també és una forma de que confiïn i que passin les seves primeres nits a la fresca de juliol i que sàpiguen que no és des del consum o des de la festa, sinó des d'un altre tipus d'oci.
1: És veritat, cada any ens trobem alguna família que acompanya el jove o la jove a l'activitat per assegurar-se que és una activitat que ofereix l'Ajuntament, o trucades que també m'han fet aquest estiu, no? En plan, això ofereix l'Ajuntament, i després han vingut a intentar entrar per veure el jove participant en el futbol, no? I li hem de dir, no pots entrar perquè és un espai pensat per a joves.
0: Clar, clar.
1: Si deixem entrar les famílies ja perd aquesta essència, ja pots quedar-te pel voltant, no? I esperar el que vulguis, no? Però és curiós perquè hi ha aquesta oportunitat que brindem a aquests joves que no fan encara aquest oci nocturn i que comencen a fer-ho perquè l'Ajuntament ofereix aquest espai, no?, segur i els expliquem a més totes les formacions que fem en tots els protocols d'assetjaments i violències a l'espai d'endoci, als vigilants, a l'equip del CIEP, llavors es queden com molt tranquils, no?, ostres, que guai.
0: En aquest sentit no hi ha hagut incidències remarcables, no?
3: No, la veritat és que ha sigut un any, per sort, tranquil i ha anat tot molt bé.
1: Sí. Les incidències normalment acostumen a ser un trencament d'un dit, a fer algun esport o...
3: Sí.
1: Alguna...
0: Clar, relacionat amb l'activitat que m'hem dit, oi?
1: Esportiva, sí.
0: Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, coordinadora del projecte La nit una altra moguda, i a Pol Rebolli i Marina Duran, del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, que han estat allà a cada activitat amb el jovent directament. Moltíssimes
2: gràcies
0: per les vostres dades, les vostres impressions, les vostres valoracions de La nit una altra moguda, 5a edició ja d'aquest programa que proposa un oci alternatiu per al jovent i que ells estan preparant de cara a l'any vinent.
1: Gràcies, Anna.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Sabíeu que un actor de l'edat d'or de Hollywood es va suïcidar a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: George Sanders va ser un actor britànic nascut a Rússia a principis del segle passat que va tenir una dilatada carrera a Hollywood. Es va fer conegut fent d'actor secundari en algunes pel·lícules de Hitchcock, tot i que el seu paper més conegut i el que li va fer guanyar l'Oscar com a actor de repartiment el 1950 va ser per al film Eva al desnudo.
2: Couldn't go on. You'll give the performance of your life.
0: També va fer cabaret, ràdio i teatre. Va gravar un disc i va posar veu al tigre Shere Khan del clàssic de Disney, El llibre de la selva.
3: It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind.
0: L'actor britànic tenia 65 anys quan el dia de Sant Jordi del 1972 es va registrar al Gran Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels. Havia venut feia uns dies la seva casa de Mallorca on passava llargues temporades. El 25 d'abril, dos dies després de l'arribada de l'actor a la nostra ciutat, va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel. S'havia pres un còctel de vodka amb barbitúrics, els mateixos que havien matat a la Marilyn Monroe 10 anys abans. La llarga depressió que l'acompanyava durant anys era coneguda per la gent que l'envoltava. Una de les notes de suïcidi que es van trobar al costat del seu cos deia: «Benvolgut món, marxo perquè estic avorrit. Sento que he viscut massa. Et deixo amb les teves preocupacions en aquesta dolça claveguera. Bona sort».
1: Bocins d'història.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.

0: pop.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 7.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 25 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Més de 1.300 joves participen en la cinquena edició de A la nit, altra moguda. El programa municipal d'oci nocturn saludable ha tancat l'edició d'aquest any amb una participació elevada i una bona resposta de les activitats esportives i de lleure. Ja són a la venda les entrades de la programació cultural de tardor de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen entre els mesos d'octubre i desembre una nova temporada d'arts escèniques sota el lema Inspira. Castelldefels participa en una prova pilota europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en el projecte europeu LOCRIS. La iniciativa servirà per posar a prova un sistema comú d'indicadors que permeti avaluar la integritat de les administracions locals, detectar possibles riscos de corrupció i identificar oportunitats de millora. Comencem!

0: El programa municipal A la nit, altra moguda ha tancat la cinquena edició amb més de 1.300 participants i una valoració positiva per part dels serveis municipals implicats. La iniciativa es va desenvolupar entre el 2 de maig i el 31 de juliol amb activitats esportives lúdiques i socioeducatives durant les nits dels caps de setmana. L'objectiu és oferir als joves de Castelldefels una alternativa gratuïta, segura i saludable a altres formes d'oci nocturn relacionades amb el consum d'alcohol o altres substàncies. Els mateixos joves també han participat en el disseny d'una part de les activitats. A través de grups de treball han pogut expressar les seves preferències i contribuir a definir una programació més ajustada als seus interessos. La cap de Participació i Convivència de l'Ajuntament de Castelldefels, Àngela Rubí, valora els resultats d'aquesta cinquena edició i destaca la participació del jovent en el disseny de les propostes. L'escoltem.
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves en moltes de les activitats, les han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Les dades recollides durant l'edició confirmen la consolidació del programa entre el jovent de Castelldefels. Segons el balanç actualitzat, aquest any hi han participat 1.354 joves, dels quals 1.018 han estat nois i nois i 336 noies. El volei ha tornat a ser l'activitat amb més participació, amb 395 persones. També han tingut una bona resposta al Lasertag, al futbol, al bàsquet i les sessions de tonificació. La programació s'ha mantingut durant 3 mesos amb un total de 12 sessions per activitat. Aquesta continuïtat ha permès que una part dels joves incorporés les propostes a la seva rutina d'oci dels divendres i dissabtes a la nit. El tècnic del CIAP, del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic de Castelldefels, Pol Rebollo, repassa les xifres principals de participació i les activitats que han reunit més joves.
2: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei, amb 395 persones, seguit del lasertag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
0: El programa no es limita a organitzar activitats esportives i de lleure. Una altra de les seves línies de treball és la intervenció socioeducativa als carrers de Castelldefels durant les nits. Aquesta tasca correspon al CIAP, al Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves. Els seus professionals recorren diferents zones de la ciutat per informar sobre les activitats, aproximar-se als grups de joves i intervenir quan es detecten situacions que poden afectar la convivència. Algunes de les activitats del programa s'organitzen precisament en espais on habitualment es poden produir concentracions de joves o consum d'alcohol. D'aquesta manera es dona un ús alternatiu aquests punts de trobada i s'afavoreix una ocupació saludable i responsable de l'espai públic. Durant aquesta edició, el CIEP ha intervingut un total de 39 situacions de botellot. Segons les dades aportades pel servei, 21 d'aquestes concentracions s'han pogut dissoldre mitjançant el diàleg, la mediació i les recomanacions dels professionals. Els integrants del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic adreçat als joves, Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com se seleccionen els espais on es fan les activitats i com actua el servei durant les situacions de botellot.
3: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són són habitants de Castelldefels, llavors bé, no sé si tens alguna cosa
2: sí,
3: a dir.
2: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència doncs, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc s'hi pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
0: Més enllà de les intervencions davant possibles conflictes, una part important de la feina del CIEP consisteix en establir vincles de confiança amb els joves. Durant les tardes i les nits d'activitat, els professionals recorren els carrers i expliquen personalment el programa als grups que hi troben. Aquesta difusió directa permet arribar als joves que potser no coneixen les activitats a través de les xarxes socials o els canals municipals. El contacte presencial també facilita que els joves identifiquin els professionals del servei i s'hi puguin adreçar quan necessiten informació, orientació o un espai de conversa. En aquesta edició s'han comptabilitzat 144 intervencions de vinculació, la xifra més alta registrada per ara pel programa. Els integrants del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves, en Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com es desenvolupa aquest contacte directe i la importància dels vincles establerts amb el jovent de Castelldefels.
2: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves als que els hi hem entregat un flyer en mà, i a més han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
3: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
2: Sí.
3: 144. 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció, perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: La cinquena edició de la nit altra moguda va finalitzar el 31 de juliol. La programació esportiva s'havia clausurat uns dies abans, el 25 de juliol, amb una nit de tornejos al Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Els responsables municipals analitzaran ara la participació registrada durant els mesos de maig, juny, juliol, i així com el funcionament de les activitats, els espais i els horaris. Aquest balanç servirà per introduir possibles ajustos en la pròxima edició i continuar adaptant la programació a les preferències i necessitats del jovent. Amb la combinació d'esport, lleure i intervenció socioeducativa, el programa busca consolidar alternatives d'oci nocturn més saludables, reforçar els vincles amb els joves i afavorir una millor convivència als espais públics de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida a Xirgo ja tenen preparada la programació cultural del darrer trimestre de 2026. Les entrades per assistir als diferents espectacles de la temporada ja estan posats a la venda. La nova campanya es presenta sota el lema Inspira, una proposta amb la que es vol reconèixer el talent i la sensibilitat de les directores d'arts escèniques de Castelldefels i la seva contribució a la vida cultural de la ciutat. Tot i que el gruix de la temporada començarà a l'octubre, al setembre hi haurà una primera activitat teatral que servirà per reprendre la programació després de l'estiu. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, explica com arrenca la nova temporada i avança aquesta primera proposta prevista per al mes de setembre.
4: Recién estamos acabando la temporada de verano, de estas fiestas, y ahora estamos, de hecho ya hemos programado toda la temporada de teatro, música, de cara al último trimestre de este año. Empezaremos las entradas, como tú bien dices, ya están en Entrápolis, ya se pueden comprar en la plataforma de venta de entradas del Ayuntamiento Entrápolis o en la página web del Teatro Plaza, ya, a partir de ya. Entonces, bueno, empezamos en septiembre. En septiembre hacemos un espectáculo de teatro amateur a cargo de Diviértete, que se llama En el convento, Secretos al descubierto, del grupo de teatro Diviértete. Y en octubre empezamos lo que sería bien bien la temporada de música y teatro.
0: A partir de l'octubre, el Teatre Plaza concentrarà bona part de l'oferta d'arts escèniques. La temporada s'obrirà els dies 2, 3 i 4 amb The Jazz, un tribut musical Chicago a càrrec de la companyia La Quarta Paret. La sala Margarida Xirgo també tindrà un paper destacat dins la programació. El mes d'octubre acollirà les projeccions de Lugares Comunes el dimecres 21 i l'Antàrtida Dominio 1 del divendres 23. A aquestes propostes s'hi afegirà una oferta àmplia d'humor, teatre musical i música en directe en presència de creadors i intèrprets vinculats a Castelldefels. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, presenta les principals cites del mes d'octubre i destaca especialment l'aposta del talent musical de la ciutat. L'escoltem.
4: Empezaremos el día 10 de octubre, con un espectáculo de monólogos que se llama Corta el cable rojo, que es un monólogo muy divertido que está triunfando en Barcelona y que hemos tenido la posibilidad de traerlo a Castelldefels. Luego también tenemos el musical Friends, la adaptación del musical de la famosa serie americana Friends. Hay una adaptación para teatro musical que también se trae a Castelldefels. El 18 de octubre, la Nereida Fau, que es una chica de Castelldefels, cantautora, con un concierto muy íntimo, en acústico, se lleva al Teatro Plaza. Y luego acabaremos en octubre, para antes de la Castañada, siempre hacemos un impro show de terror alrededor de la Castañada, también es con la compañía Impro Show. En octubre también tenemos un concierto que nos hace mucha ilusión, que son tres músicos de Castelldefels, que son el Curro García, el Camil Castellá y David Peris. Son tres reconocidos músicos. Nos harán un concierto, una propuesta especial para Castelldefels, en el cual podremos ver la evolución de los tres músicos. Son tres virtuosos, son gente muy buena. Entonces, sí, con todo su grupo de amigos, todos músicos conocidos en Castelldefels, nos harán un concierto en el Teatro Plaza, exactamente el 24 de octubre por la tarde, y yo creo que es una buena oportunidad para poder ver una propuesta diferente de música, ¿no? Yo creo que vale la pena apostar por la gente de Castelldefels, y estos son grandes músicos.
0: La temporada continuarà al novembre amb les noves propostes escèniques. Els dies 14 i 15, Performing Arts portarà al Teatre Plaza una adaptació del musical de Dràcula, amb guió i direcció de la mateixa companyia. El divendres 20 de novembre serà el torn de No me toques el cuento. L'espectacle formarà part de la programació organitzada amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i les nenes. Pel que fa al desembre, el cinema familiar també tindrà presència a la cartellera. El dissabte 5 es projectarà una pel·lícula d'animació en català i dimarts 22 la proposta serà un clàssic cinematogràfic de Nadal. La resta de l'oferta dels mesos de novembre i desembre combinarà òpera en un petit format, monòlegs, jazz, teatre familiar i música nadalenca. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Paco Ávila, repassa alguna de les actuacions que complementaran la temporada i presenta el concert que es tancarà la programació de 2026. La programació s'adreça a públics de diferents edats i combina companyies professionals, propostes familiars i espectacles protagonitzats per artistes locals. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la ciutadania i facilitar l'accés als equipaments culturals municipals. La venda anticipada ja està oberta i la programació disposa de diferents tarifes i reduccions per facilitar l'assistència als espectacles. El tècnic de Cultura, Paco Ávila, detalla les diferents opcions disponibles per adquirir les entrades, les bonificacions previstes per diversos col·lectius.
4: Gente que esté interesada, pues que se meta en la plataforma Entrápolis, que es la plataforma de venta de entradas, o en la página web del Teatro Plaza, o si hay gente que tiene más dificultades, puede ir a la OAC y ahí también pueden comprar las entradas. Tenemos la política de descuentos, hay descuento para grupos, para mayores de 65, para personas con discapacidad, para monoparentales, no sé, hay un montón de descuentos. Y aparte, ya de por sí los espectáculos tienen precios bastante reducidos, ¿no? Porque es una política de accesibilidad al teatro, ¿no? Y aún así hay todo un abanico de descuentos muy interesantes, ¿no? Yo creo que la gente, estudiantes, jóvenes, menos de 25, o sea que hay para todo el mundo.
0: Els horaris, els preus i les condicions específiques de cada espectacle es poden consultar al web municipal i a la pàgina del Teatre Plaza. La programació cultural de tardor reunirà activitats entre els mesos d'octubre i desembre amb una oferta que busca combinar la participació dels creadors de Castelldefels amb l'arribada a la ciutat de companyies i artistes reconeguts. L'Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionat per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS, una iniciativa centrada en la transparència, el bon govern i la prevenció de riscos de corrupció en l'àmbit municipal. El projecte està finançat per la Comissió Europea a través de l'instrument del suport tècnic i està liderat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. En la seva elaboració també participa l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció i l'Agència Valenciana Antifrau. La candidatura de Castelldefels va ser presentada per la Unitat de Transparència de l'Ajuntament a través de l'Associació Catalana de Municipis. Entre els municipis catalans candidats només hi han estat seleccionats 3, Corbins, Salou i Castelldefels. La cap de la Unitat de Transferència de l'Ajuntament de Castelldefels, Assun Grau, explica com ha impulsat aquesta iniciativa europea i quins organismes participaran en el seu desenvolupament.
5: Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: La prova pilota es desenvoluparà durant els pròxims mesos i servirà per comprovar una metodologia innovadora i d'avaluació de la integritat institucional en l'àmbit local. L'objectiu és crear una bateria d'indicadors objectius estandarditzats i comparables. Amb aquests indicadors es permetrà conèixer els punts forts dels sistemes municipals d'integritat, però també detectar possibles riscos d'àmbits en els quals encara es pot millorar. L'avaluació tindrà en compte qüestions com la informació que els ajuntaments publiquen de manera activa, la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública, les relacions amb els grups d'interès, el tractament de conflictes d'interès, les auditories i el control dels riscos de corrupció. La intenció és que els resultats siguin útils per treball intern dels ajuntaments i al mateix temps permetin explicar a la ciutadania què s'avalua, com es mesura i quin és l'impacte que tenen aquestes polítiques de transparència en el funcionament de l'administració. La cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, la Sungrau, detalla quina és la motivació principal del projecte i alguns dels mecanismes que s'analitzaran.
5: ¿Cómo explico a la ciudadanía, ¿no?, qué estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo y el impacto que té a la meva organització? Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no?, dels nostres alts càrrecs, no?, com abordem, no?, la qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no?, quin control tenim dels nostres riscos, no?, los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem.
0: Els ajuntaments seleccionats tindran, per tant, un paper actiu. A més de facilitar informació, podran explicar les dificultats que apareixen en el funcionament quotidià de les administracions locals i proposar canvis perquè la metodologia sigui aplicable a municipis de característiques diferents. L'experiència de Castelldefels, Corbins i Salou servirà per contrastar el plantejament teòric dels indicadors amb la realitat diària dels ajuntaments. Una vegada validat, aquest sistema es podria estendre a altres administracions locals, fins i tot contribuir a futures modificacions normatives en matèria de transparència i integritat. La cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels a Sungrau explica com el treball dels municipis seleccionats pot ajudar altres administracions a conèixer millor i revisar els seus sistemes d'integritat.
5: Les oficines antifrau que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no?, amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes, és a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no?, si em permeteu l'expressió, no?, que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no?, això ho vivim molt en molts àmbits, el legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? La pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar, doncs, dificultats.
0: La participació en el projecte permetrà a Castelldefels revisar els seus instruments de transparència i integritat i identificar possibles oportunitats de millora. La ciutadania de Castelldefels encara disposa d'uns dies per beneficiar-se de les reduccions de la taxa de residus corresponent a aquest any 2026. El termini per acumular les aportacions que donen dret a aquestes bonificacions finalitzarà el pròxim dilluns 31 d'agost. Fins a aquesta data, els veïns i veïnes poden aportar els residus admesos a la deixalleria fixa, a la deixalleria mòbil i a les diferents mini-deixalleries distribuïdes pel municipi. Per tant, cal tenir en compte que les aportacions fetes fins al 31 d'agost es compatibilitzaran per les reduccions de la taxa de residus del 2026 i, en canvi, les fetes a partir de l'1 de setembre, els usos registrats a la deixalleria fixa, mòbil o mini-deixalleria ja començaran a comptar per les bonificacions corresponents a la taxa de l'any 2027. Repassem algunes de les activitats programades per aquest dimarts 25 d'agost a Castelldefels. La Biblioplatja proposa aquesta tarda una nova sessió dels dimarts astronòmics amb Avui mirem la Lluna, anirà a càrrec de l'entitat Fora d'Òrbita. També avui al Pal Market de Castelldefels, al mercat d'estiu de la platja, tindrem una nova sessió d'Impro Show, un espectacle d'improvisació amb el que el públic doncs, contribueix al desenvolupament de les escenes. I en l'àmbit esportiu, el Campionat d'Espanya de patí de vela 2026 començarà avui dimarts, la jornada de la regata de vela lleugera. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 25 d'agost. Més de 1.300 joves participen en la cinquena edició a la nit, una altra moguda. El programa municipal d'Oci Nocturn Saludable ha tancat l'edició d'aquest any amb una participació elevada i una bona resposta d'activitats esportives i de lleure. Ja són a la venda les entrades de la programació cultural de tardor de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen entre els mesos d'octubre i desembre una nova temporada d'arts escèniques sota el lema Inspira. Castelldefels participa en una prova pilota europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en el projecte europeu Locris. I ara sí, amb el recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Bona tarda i fins demà.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent?

0: Doncs quin punt esteu?
1: Sí, sí, tot just acabem de... Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la vam confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me per el meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és a el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim dels últims 20 anys d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, no, les qüestions que es posa de manifest, és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apúntate l'asso perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, com lo estoy midiendo i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar, és a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, L'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima. Sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartida.

0: amb això que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no? Que al final coneixen tots els intríngulis, no? De tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
1: Mm-hmm. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
0: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, el legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot, per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
1: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar des de, a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, de, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
0: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels alts càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat. No? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests, aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
1: Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
0: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, qui li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. No? De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. És així com arriba.
1: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
0: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà com un consultor. És a dir, l'Oficina Antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí. Mm-hmm.
1: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Asun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau, entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
0: Jo el que penso és, sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació i això és claredat i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
1: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
0: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps? Mm-hmm.
1: I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
0: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? Que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo dar-lo, no? Això és la transparència màxima. Solo porque lo tengo no es solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo de ellos i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. I no és baladí, no és baladí perquè que jo te dé tot el que tengo, no se me ocurre nada más transparente, no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no?, en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no?, al tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
1: Doncs és un grau, amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
2: A fons.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Yeah.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz, una nova edició del Club del Jazz que amb molta il·lusió posaré fil a l'agulla per aportar novetats en general del moment actual, amb notícies de l'actualitat pels aficionats al jazz. Desgraciadament, són poques les emissores a Catalunya que tenen a la seva parrilla el programa del jazz. Poc a poc ha anat desapareixent a l'entusiasme i la presència d'actuacions i concerts que només quan arriba un festival internacional de jazz com és el de Barcelona, patrocinat per la marca Volldam, o la nova Jazz Cava de Terrassa, que anualment presenta el seu festival de jazz internacional. I després tenim a Villafranca del Penedès, que també organitza algun concert puntual amb músics de jazz de l'actualitat. I després tenim el Jamboree a la plaça Real de Barcelona i el Harlem Club, que també manté actuacions rellevants de músic de l'èlit del jazz a Barcelona, d'Europa i d'Amèrica. Encara queden músics americans a Catalunya, Jesse Davis i Scott Hamilton, que actuen puntualment amb la Sant Andreu Jazz Band. I després de tot lo comunicat, iniciarem el Club del Jazz amb jazz contemporani, que ens ofereix el contrabaixista de Brooklyn, Estats Units, Marcus Miller, amb el seu ADN fent duet amb el trompetista Christian Scott per a gaudir de tots dos aquesta versió jazzística, tutu recivitat.

El pianista de Montreal, Canadà, Oscar Peterson, presenta el seu trio al Club del Jazz, complimentant una petició al que li escoltarem, Jam Blues.

el saxofonista de Kansas City, Estats Units, Charlie Parker, ens acompanya al Club del Jazz per complimentar una petició escoltant-li Bebop

descendències eren d'en Charlie Albebop, i el jazz hi ha col·laborat amb Dizzy Gillespie, trompetista, i Charles Mingus, baixista.

el guitarrista dels Angels, Lee Ritenour, Califòrnia, Estats Units, convidat al club del jazz, el que li escoltarem al blues, Ritmes Nocturns.

les tendències d'en D són el jazz, les fusions, i va compartir escenaris amb Bob Jamis, teclista, i el guitarrista Larry Clapton.

El trompetista Miles Davis, de Alton, als Estats Units, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li el blues. I què?

Les tendències jazzístiques de Miles Davis són el jazz, el bebop, i ha compartit escenaris amb Charlie Parker, saxofonista, i Bill Evans, pianista.

tots els dimarts a les 10 de la nit podràs escoltar des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels al Club del Jazz.

el cantant de Queens, New York, Tony Bennett, convidat d'honor al Club del Jazz, al que li escoltarem un dels seus èxits, porta'm a la lluna.

I això ha sigut tot per avui, i ens hem d'acomiadar. Donar les gràcies, com sempre, al bon amic Sebastià Andrade, i com a concloenda us deixarem amb la Clayton Hamilton Orquestra, complimentant una petició al que els escoltarem aquest swing Squatty Root.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 25 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Més de 1.300 joves participen en la cinquena edició de A la nit, altra moguda. El programa municipal d'oci nocturn saludable ha tancat l'edició d'aquest any amb una participació elevada i una bona resposta de les activitats esportives i de lleure. Ja són a la venda les entrades de la programació cultural de tardor de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen entre els mesos d'octubre i desembre una nova temporada d'arts escèniques sota el lema Inspira. Castelldefels participa en una prova pilota europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en el projecte europeu LOCRIS. La iniciativa servirà per posar a prova un sistema comú d'indicadors que permeti avaluar la integritat de les administracions locals, detectar possibles riscos de corrupció i identificar oportunitats de millora. Comencem!

0: El programa municipal A la nit, altra moguda ha tancat la cinquena edició amb més de 1.300 participants i una valoració positiva per part dels serveis municipals implicats. La iniciativa es va desenvolupar entre el 2 de maig i el 31 de juliol amb activitats esportives lúdiques i socioeducatives durant les nits dels caps de setmana. L'objectiu és oferir als joves de Castelldefels una alternativa gratuïta, segura i saludable a altres formes d'oci nocturn relacionades amb el consum d'alcohol o altres substàncies. Els mateixos joves també han participat en el disseny d'una part de les activitats. A través de grups de treball han pogut expressar les seves preferències i contribuir a definir una programació més ajustada als seus interessos. La cap de Participació i Convivència de l'Ajuntament de Castelldefels, Àngela Rubí, valora els resultats d'aquesta cinquena edició i destaca la participació del jovent en el disseny de les propostes. Escoltem.
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves de moltes de les activitats, les han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Les dades recollides durant l'edició confirmen la consolidació del programa entre el jovent de Castelldefels. Segons el balanç actualitzat, aquest any hi han participat 1.354 joves, dels quals 1.018 han estat nois i nois i 336 noies. El volei ha tornat a ser l'activitat amb més participació, amb 395 persones. També han tingut una bona resposta al acertar

0: està com reafirmant és el vòlei amb 395 persones, seguit de l'azertag i del futbol i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
1: El programa no es limita a organitzar activitats esportives de lleure. Una altra de les seves línies de treball és la intervenció socioeducativa als carrers de Castelldefels durant les nits. Aquesta tasca correspon al SIAP, al Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves. Els seus professionals recorren diferents zones de la ciutat per informar sobre les activitats, aproximar-se als grups de joves i intervenir quan es detecten situacions que poden afectar la convivència. Algunes de les activitats del programa s'organitzen precisament en espais on habitualment es poden produir concentracions de joves o consum d'alcohol. D'aquesta manera es dona un ús alternatiu aquests punts de trobada i s'afavoreix una ocupació saludable i responsable de l'espai públic. Durant aquesta edició, el CIEP ha intervingut un total de 39 situacions de botellot. Segons les dades aportades pel servei, 21 d'aquestes concentracions s'han pogut dissoldre mitjançant el diàleg, la mediació i les recomanacions dels professionals. Els integrants del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic adreçat als joves, Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com se seleccionen els espais on es fan les activitats i com actua el servei durant les situacions de botellot.
2: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són habitants de Castelldefels. Llavors, bé, no sé si tens alguna cosa
0: a
2: dir.
0: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no?, perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no?, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
1: Més enllà de les intervencions davant possibles conflictes, una part important de la feina del CIEP consisteix en establir vincles de confiança amb els joves. Durant les tardes i les nits d'activitat, els professionals recorren els carrers i expliquen personalment el programa als grups que hi troben. Aquesta difusió directa permet arribar als joves que potser no coneixen les activitats a través de les xarxes socials o els canals municipals. El contacte presencial també facilita que els joves identifiquin els professionals del servei i s'hi puguin adreçar quan necessiten informació, orientació o un espai de conversa. En aquesta edició s'han comptabilitzat 144 intervencions de vinculació, la xifra més alta registrada per ara pel programa. Els integrants del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves, en Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com es desenvolupa aquest contacte directe i la importància dels vincles establerts amb el jovent de Castelldefels.
0: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves els qui els hem entregat un flyer en mà i, a més, han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres.

0: nostres, en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
1: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes? Sí. 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
2: La 5a edició de la nit Altramoguda va finalitzar el 31 de juliol. La programació esportiva s'havia clausurat uns dies abans, el 25 de juliol, amb una nit de tornejos al Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Els responsables municipals analitzaran ara la participació registrada durant els mesos de maig, juny, juliol, i així com el funcionament de les activitats, els espais i els horaris. Aquest balanç servirà per introduir possibles ajustos en la pròxima edició i continuar adaptant la programació a les preferències i necessitats del jovent. Amb la combinació d'esport, lleure i intervenció socioeducativa, el programa busca consolidar alternatives d'oci nocturn més saludables, reforçar els vincles amb els joves i afavorir una millor convivència als espais públics de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida a Xirgo ja tenen preparada la programació cultural del darrer trimestre de 2026. Les entrades per assistir als diferents espectacles de la temporada ja estan posats a la venda. La nova campanya es presenta sota el lema Inspira, una proposta amb la que es vol reconèixer el talent i la sensibilitat de les directores d'arts escèniques de Castelldefels i la seva contribució a la vida cultural de la ciutat. Tot i que el gruix de la temporada començarà a l'octubre, al setembre hi haurà una primera activitat teatral que servirà per reprendre la programació després de l'estiu. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, explica com arrenca la nova temporada i avança aquesta primera proposta prevista per al mes de setembre.
3: Recién estamos acabando la temporada de verano, de estas fiestas, y ahora estamos, de hecho ya hemos programado toda la temporada de teatro, música, de cara al último trimestre de este año. Empezaremos, las entradas, como tú bien dices, ya están en Entrápolis, ya se pueden comprar en la plataforma de venta de entradas del Ayuntamiento Entrápolis o en la página web del Teatro Plaza, ya, a partir de ya. Entonces, bueno, empezamos en septiembre, en septiembre hacemos un espectáculo de teatro amateur a cargo de Diviértete, que se llama En el Convento, Secretos al Descubierto, del grupo de teatro Diviértete. Y en octubre empezamos lo que sería bien bien la temporada de música y teatro.
2: A partir de l'octubre, el Teatre Plaza concentrarà bona part de l'oferta d'arts escèniques. La temporada s'obrirà els dies 2, 3 i 4 amb The Jazz, un tribut musical Chicago a càrrec de la companyia La Quarta Paret. La Sala Margarida Xirgo també tindrà un paper destacat dins la programació. El mes d'octubre acollirà les projeccions de Lugares Comunes el dimecres 21 i l'Antàrtida Dominio 1 del divendres 23. A aquestes propostes s'hi afegirà una oferta àmplia d'humor, teatre musical i música en directe en presència de creadors i intèrprets vinculats a Castelldefels. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, presenta les principals cites del mes d'octubre i destaca especialment l'aposta del talent musical de la ciutat. L'escoltem.
3: Empezaremos el día 10 de octubre, con un espectáculo de monólogos que se llama Corta el cable rojo, que es un monólogo muy divertido que está triunfando en Barcelona y que hemos tenido la posibilidad de traerlo a Castelldefels. Luego también tenemos el musical Friends, la adaptación del musical de la famosa serie americana Friends. Hay una adaptación para teatro musical que también se trae a Castelldefels. El 18 de octubre, la Nereida Fau, que es una chica de Castelldefels, cantautora, con un concierto muy íntimo, en acústico, se lleva al Teatro Plaza. Y luego acabaremos en octubre, para antes de la Castañada, siempre hacemos un impro show de terror alrededor de la Castañada, también es con la compañía Impro Show. En octubre también tenemos un concierto que nos hace mucha ilusión, que son tres músicos de Castelldefels, que son el Curro García, el Camille Castellà y David Peris, son tres reconocidos músicos. Nos harán un concierto, una propuesta especial para Castelldefels, en el cual podremos ver la evolución de los tres músicos. Son tres virtuosos, son gente muy buena. Entonces, sí, con todo su grupo de amigos, todos músicos conocidos en Castelldefels, nos harán un concierto en el Teatro Plaza, exactamente el 24 de octubre por la tarde. Y yo creo que es una buena oportunidad para poder ver una propuesta diferente de música, ¿no? Yo creo que vale la pena apostar por la gente de Castelldefels, y estos son grandes músicos.
2: La temporada continuarà al novembre amb les noves propostes escèniques. Els dies 14 i 15, Performing Arts portarà al Teatre Plaza una adaptació del musical de Dràcula, amb guió i direcció de la mateixa companyia. El divendres 20 de novembre serà el torn de No me toques el cuento. L'espectacle formarà part de la programació organitzada amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i les nenes. Pel que fa al desembre, el cinema familiar també tindrà presència a la cartellera. El dissabte 5 es projectarà una pel·lícula d'animació en català i dimarts 22 la proposta serà un clàssic cinematogràfic de Nadal. La resta de l'oferta dels mesos de novembre i desembre combinarà òpera en un petit format, monòlegs, jazz, teatre familiar i música nadalenca. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Paco Ávila, repassa alguna de les actuacions que complementaran la temporada i presenta el concert que es tancarà la programació de 2026. La programació s'adreça a públics de diferents edats i combina companyies professionals, propostes familiars i espectacles protagonitzats per artistes locals. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la ciutadania i facilitar l'accés als equipaments culturals municipals. La venda anticipada ja està oberta i la programació disposa de diferents tarifes i reduccions per facilitar l'assistència als espectacles. El tècnic de Cultura, Paco Ávila, detalla les diferents opcions disponibles per adquirir les entrades, les bonificacions previstes per diversos col·lectius.
3: Gente que esté interesada, pues que se meta en la plataforma Entrápolis, que es la plataforma de venta de entradas, o en la página web del Teatro Plaza, o si hay gente que tiene más dificultades, puede ir a la OAC y ahí también pueden comprar las entradas. Tenemos la política de descuentos, hay descuento para grupos, para mayores de 65, para personas con discapacidad, para monoparentales, no sé, hay un montón de descuentos. Y aparte, ya de por sí los espectáculos tienen precios bastante reducidos, ¿no? Porque es una política de accesibilidad al teatro, ¿no? Y aún así hay todo un abanico de descuentos muy interesantes, ¿no? Yo creo que la gente, estudiantes, jóvenes, menos de 25, o sea que hay para todo el mundo.
2: Els horaris, els preus i les condicions específiques de cada espectacle es poden consultar al web municipal i a la pàgina del Teatre Plaza. La programació cultural de tardor reunirà activitats entre els mesos d'octubre i desembre amb una oferta que busca combinar la participació dels creadors de Castelldefels amb l'arribada a la ciutat de companyies i artistes reconeguts. L'Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionat per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS, una iniciativa centrada en la transparència, el bon govern i la prevenció de riscos de corrupció en l'àmbit municipal. El projecte està finançat per la Comissió Europea a través de l'instrument del suport tècnic i està liderat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. En la seva elaboració també participa l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció i l'Agència Valenciana Antifrau. La candidatura de Castelldefels va ser presentada per la Unitat de Transparència de l'Ajuntament a través de l'Associació Catalana de Municipis. Entre els municipis catalans candidats només hi han estat seleccionats 3, Corbins, Salou i Castelldefels. La cap de la Unitat de Transferència de l'Ajuntament de Castelldefels, Asun Grau, explica com ha impulsat aquesta iniciativa europea i quins organismes participaran en el seu desenvolupament.
4: Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
2: La prova pilota es desenvoluparà durant els pròxims mesos i servirà per comprovar una metodologia innovadora i d'avaluació de la integritat institucional en l'àmbit local. L'objectiu és crear una bateria d'indicadors objectius estandarditzats i comparables. Amb aquests indicadors es permetrà conèixer els punts forts dels sistemes municipals d'integritat, però també detectar possibles riscos d'àmbits en els quals encara es pot millorar. L'avaluació tindrà en compte qüestions com la informació que els ajuntaments publiquen de manera activa, la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública, les relacions amb els grups d'interès, el tractament de conflictes d'interès, les auditories i el control dels riscos de corrupció. La intenció és que els resultats siguin útils per treball intern dels ajuntaments i al mateix temps permetin explicar a la ciutadania què s'avalua, com es mesura i quin és l'impacte que tenen aquestes polítiques de transparència en el funcionament de l'administració. La cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, la Sungrau, detalla quina és la motivació principal del projecte i alguns dels mecanismes que s'analitzaran.
4: Com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo y el impacto que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem.
2: Els ajuntaments seleccionats tindran, per tant, un paper actiu. A més de facilitar informació, podran explicar les dificultats que apareixen en el funcionament quotidià de les administracions locals i proposar canvis perquè la metodologia sigui aplicable a municipis de característiques diferents. L'experiència de Castelldefels, Corbins i Salou servirà per contrastar el plantejament teòric dels indicadors amb la realitat diària dels ajuntaments. Una vegada validat, aquest sistema es podria estendre a altres administracions locals, fins i tot contribuir a futures modificacions normatives en matèria de transparència i integritat. La cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels a Sungrau explica com el treball dels municipis seleccionats pot ajudar altres administracions a conèixer millor i revisar els seus sistemes d'integritat.
4: Les oficines antifrau que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, el legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric. No? La pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu. No? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà doncs, detectar doncs, dificultats.
2: La participació en el projecte permetrà a Castelldefels revisar els seus instruments de transparència i integritat i identificar possibles oportunitats de millora. La ciutadania de Castelldefels encara disposa d'uns dies per beneficiar-se de les reduccions de la taxa de residus corresponent a aquest any 2026. El termini per acumular les aportacions que donen dret a aquestes bonificacions finalitzarà el pròxim dilluns 31 d'agost. Fins a aquesta data, els veïns i veïnes poden aportar els residus admesos a la deixalleria fixa, a la deixalleria mòbil i a les diferents minideixalleries distribuïdes pel municipi. Per tant, cal tenir en compte que les aportacions fetes fins al 31 d'agost es compatibilitzaran per les reduccions de la taxa de residus del 2026 i, en canvi, les fetes a partir de l'1 de setembre, els usos registrats a la deixalleria fixa, mòbil o minideixalleria ja començaran a comptar per les bonificacions corresponents a la taxa de l'any 2027. Repassem algunes de les activitats programades per aquest dimarts 25 d'agost a Castelldefels. La Biblioplatja proposa aquesta tarda una nova sessió dels dimarts astronòmics amb Avui mirem la Lluna, anirà a càrrec de l'entitat Fora d'Òrbita. També avui al Palm Market de Castelldefels, al mercat d'estiu de la platja, tindrem una nova sessió d'ImproShow, un espectacle d'improvisació amb el que el públic doncs, contribueix al desenvolupament de les escenes. I en l'àmbit esportiu, el Campionat d'Espanya de patir de vela 2026 començarà avui dimarts, la jornada de la regata de vela lleugera. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 25 d'agost. Més de 1.300 joves participen en la cinquena edició a la nit Una altra moguda. El programa municipal d'Oci Nocturn Saludable ha tancat l'edició d'aquest any amb una participació elevada i una bona resposta d'activitats esportives i de lleure. Ja són a la venda les entrades de la programació cultural de tardor de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen entre els mesos d'octubre i desembre una nova temporada d'arts escèniques sota el lema Inspira. Castelldefels participa en una prova pilota europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en el projecte europeu Locris. I ara sí, amb el recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. El barri de la Muntanyeta comptarà amb una nova zona d'estacionament regulat. A l'entorn del nou cap de la ciutat, l'Ajuntament habilita a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixin els requisits de la zona verda. Ja a la venda les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. Al Teatre de Plaza, la Sala Margarida Xirgo, estrenen la temporada d'arts escèniques del quart trimestre del 2026 amb el lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. El sènior femení i masculí del Castelldefels HC debuten al Campionat de Catalunya. Les Roig i Negres juguen aquest vespre el primer partit de la lligueta contra el Vallès Esportiu a 8:15. El sènior masculí jugarà el duel de quarts de final aquest dimecres també contra el Vallès Esportiu a 20:00. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: CELS, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Ara i aquí comença Castelldefels, així som. Pararem de que ja s'han posat a la venda les entrades pels espectacles que oferirà aquesta tardor, aquell darrer trimestre de l'any, al Teatre de Plaça i també la Sala Margarida Xirgo. I també ens referirem a com es valora, com ha conclòs enguany el programa de la nit Una altra moguda. O com fer activitats alternatives durant les nits a Castelldefels, una proposta que també doncs, formava part des de l'àrea de participació ciutadana d'oferir al jovent espais d'oci alternatius. I farem referència també a les novetats que presenta també per aquest trimestre, aquests dies, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Recorda també que funciona la biblioteca a la platja ja a la seva recta final. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Avui ens acompanya un vell conegut d'aquesta casa. Fa només uns mesos parlàvem amb ell de Torino, el tercer lliurament d'una saga coneguda amb el nom de Béns de Guerra. A més, posteriorment arribava a l'abril el Mansa amb la coincidència de Sant Jordi, feia aquesta presentació l'escriptor local. Doncs bé, la història de Joan Montaner no només ha continuat, sinó que ho ha fet amb força. Avui ens presenta Tortosa, la cinquena novel·la de la sèrie. En aquesta nova obra viatgem fins a l'estiu de 1708, un dels moments més difícils de la Guerra de Successió. Després de les derrotes d'Almansa i Lleida, les tropes aliades es retiren cap a Tortosa mentre la ciutat es prepara per resistir al setge borbònic. De tot això, i de la narració visual, rigorosa i humana, l'escriptor local Germán Domingo torna a demostrar que la gran història s'entén millor quan s'explica amb un protagonista que ens dona aquesta visió de viure directament tota la història. Germán, molt bon dia, benvingut de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs, com dèiem, quan vas venir la darrera vegada, vam parlar de Torino, el tercer llibre d'aquesta saga Béns de Guerra. Després vam tenir l'ocasió de viure Sant Jordi, on també vas estar signant llibres i venent el que era ja el teu darrer llibre, el Mansa, el quart, i ara ens arriba un nou lliurament, Tortosa. Com avança tota aquesta creació de la gran saga Béns de Guerra?
1: Bueno, pues, gràcies a Déu funciona, està funcionant i avança adequadament, no? Com es diuen ara amb les notes, amb el sentit de que bé, pues, després del Mansa i Lleida dintre del mateix llibre, que va ser l'últim, doncs ara apareix Tortosa. I Tortosa també és un punt clau dintre de tota la saga, tant de la novel·la, de les novel·les, com de la història de la Guerra de Successió, perquè va ser un punt molt important de sèrie dintre de Catalunya i que, sincerament, doncs, ha sigut una mica no menysprellat, sinó no explicat en general. Llavors es vol dir que hi ha moltíssima gent que coneix Tortosa per altres motius, però no coneix que allà es va fer un dels més importants batalles dintre de la Guerra de Successió i al final dintre de tota la història d'Espanya.
0: Mm-hmm. El protagonista continua sent el Joan Montaner. Com ha evolucionat aquest personatge des de que el vas crear i els seus inicis amb la primera entrega de Béns de Guerra, Catalán Vell, i fins ara que arriba ja a Tortosa, que, com ens deies, és un dels moments més dramàtics de la Guerra de Successió?
1: Bueno, doncs pues, en Joan...
0: perquè ja és un vell conegut, també.
1: És un vell conegut i amic de la família. Ha evolucionat molt, evidentment, des de un xicot de 20 anys aproximadament que tenia quan va començar la saga a Catalán Vell, que no coneixia res, que només l'impulsava l'alè de no estar sota un rei opressor, si simplement volgué prestar servei a la pàtria, a Catalunya, en aquells moments, amb uns ideals i amb unes idees pròpies d'un jove de l'època, amb un impuls i amb unes possibilitats de fer-ho. I a mesura que anem anat avançant a través dels llibres, ha agafat una maduresa. Una maduresa formada per la guerra. Llavors, aquesta és la pitjor manera de fer una maduresa d'una persona, sinó perquè t'ensenya o t'obliga a fer coses que mai faries, però que ho tens de fer per sobreviure. I al mateix temps, pues, arrastra tota una família a fer, no a fer coses, sinó a viure amb un neguit, a viure i morir amb un neguit, perquè, per exemple, a Turí, pues, se li mor la mare, no? Llavors és un punt també d'inflexió per ell mateix, que de l'anàlisi que té de la vida, però encara aguanta per dir alguna cosa perquè té un pare i té una germana a Barcelona que l'estan esperant.
0: Recordo que quan vam parlar de Torino vam posar especial èmfasi a la part humana, precisament ara també en el que ens estàs explicant, Germán, té molta humanitat, i ara amb aquesta darrera publicació, justament la sinopsi ja comença amb una frase molt potent que diu així: l'esperança i la humanitat es converteixen en els veritables herois. És aquesta la idea central que vols transmetre amb els teus llibres?
1: Sí, veritablement, perquè independentment de que ho he centrat tot en una persona, però és com un relator en aquest sentit, en primera persona, però és com un relator, no? Fins i tot en uns certs moments explica coses que li han passat o que li han explicat, no? Però precisament a Tortosa, en aquest sentit. Llavors el tema és de que el tema humà és molt important per mi i per poder expressar això que hem dit abans, de l'evolució de les persones, des d'una persona normal que està venent roba amb un taler al segle XVIII i que es converteix en un oficial i que es converteix en un soldat que té de fer coses que no faria mai a la vida siguent un botiguer normal.
0: I per què t'interessa explicar la guerra des d'aquesta perspectiva més humana? Perquè recordem que els llibres van més enllà de només explicar les batalles, parles de malalties, de civils, les pèrdues humanes que hi ha al voltant de tota guerra. Expliques també els hospitals improvisats, les famílies trencades, com justament ens explicaves, totes les vivències d'aquest personatge central.
1: Sí, evidentment el tema és explicar o donar a conèixer una mica el que els llibres normals de,

0: fora d'aquesta voràgina de mort i de sang.
1: A més, una altra de les virtuts dels teus llibres és que tenim el Joan Muntaner com a protagonista, però hi ha també tota una sèrie de personatges secundaris que tenen la seva veu pròpia, que també configuren una gran força en el relat. Estem parlant de personatges inoblidables, com mencionen aquí a la sinopsi, com Agnès, Patrícia, Vicent, Aleix, Eduard, el taverner Caetano. Precisament quan estàvem parlant ara de Joan Muntaner, tu ja li deies de manera carinyosa en Joan, un mes de la família, doncs com configures, com aconsegueixes també que tots aquests personatges secundaris tinguin la seva veu pròpia, i entenc que també ja els sents com a part més de la família.
0: Bé, el tema una mica és de que, com jo, ja sabeu més o menys, que pertanyeixo a l'Associació de Recreació Històrica BUM, que es recrea al segle XVIII, precisament en l'època de la Guerra de Successió, tinc molts companys i molts amics que també recreen això. Cada un té un rol dintre de fer la recreació, i m'he basat una mica en aquest rol dels meus companys i amics que estan fent. Llavors, els he col·locat dintre de la història veient el que realment estan fent fora, a l'actualitat, a la recreació, però que realment era el que passava en aquella època. Perquè, a part d'això, el Francesc de Castellví, que és el màxim historiador de la Guerra de Successió espanyola, va deixar reflectat en molts dels seus capítols la vida dels civils i la vida de la gent que anava amb els soldats. Llavors, ja va ser un precursor de novel·la històrica realment. Llavors, jo he begut d'aquest manantial, i llavors he aplicat això. O sigui, la gent no absolutament militar, però humanament estava allà.
1: Aquesta experiència, com ens explicaves, com a president de l'Associació de Recreació Històrica BUM, una entitat local amb la que no només estudieu la història, sinó que també la recreeu, doncs aquesta experiència t'ajuda a descriure millor tot el context, tot el que tu fas de feina de documentació, que entenc que ha de ser una gran feina, però a més envoltada de tot aquest coneixement també i de la perspectiva que us aporta la recreació.
0: Sí, evidentment, per poder recrear tenim de saber què és el que estem recreant. No estem actuant, estem recreant. Llavors es vol dir que això darrere, com molt bé has dit tu, hi ha una feina d'investigació per saber quin tipus d'uniformes es portava, quin tipus de vestit, si això era adequat o no era adequat, si el calçat podia passar o no passar, quin tipus de parlar tenien també. No és que ara, quan parlem nosaltres en una recreació, parlem amb les mateixes paraules del segle XVIII, perquè no ens entendria ningú, perquè l'idioma canvia, l'idioma evoluciona. Aleshores, no ens entendrien la meitat dels speech o de les explicacions que diguéssim, sinó que, evidentment, ho adaptem a l'actualitat. Però hi ha algunes paraules que sí que utilitzem, precisament perquè la gent ens pregunti: i això què vol dir? Perquè és molt diferent, no? Llavors el tema és de que gaudim explicant el perquè de les coses. Perquè, per desgràcia, actualment la història no s'explica. I si s'explica, s'explica amb 10 rengles. Jo he vist llibres d'història que s'estan ensenyant al batxillerat i graus més superiors, i quan parlen de la Guerra de Successió Espanyola, en alguns casos no existeix. Se salta. Se salta del medieval al napoleònic. Per l'amor de Déu, hi ha 100 anys al mig, que vam desaparèixer, no existeix. I amb altres que sí que es menciona, és el que he dit, 10, 15, 20 ratlles d'un llibre. Això no és cultura. Això simplement per saber per sobre.

0: un nen, considero, un nen i una nena, considero que té de saber alguna cosa més d'ell mateixa. Si amb això, perquè són llibres que també poden llegir els joves, no hi ha res que no és fora de la normalitat. Aleshores, si un jove, no sé, de 10 anys, 8, 10 anys, el llegeix i pot aprendre alguna cosa o encén la guspira perquè pugui anar a internet i entre Google o a l'IA i li pregunti, escolta, això que he llegit era correcte o es podia fer? Allò és un punt d'inflexió per aquell noi, perquè pot pensar, si m'ha servit per això, també em pot servir per preguntar una altra cosa d'història. Llavors, si aprèn 10 ratllets més, per mi és una satisfacció.
1: Un recurs per, com deies, encetar aquest interès per la història i sobretot per com ens estaves traslladant, Germán, per un fragment de la història, un fragment molt ampli, que segons el teu parer, quan has vist també a llibres de batxillerat, doncs no se li dedica aquesta atenció. Tot això ho comento perquè precisament estic pensant, estic davant del cinquè llibre de la col·lecció Saga de Béns de Guerra i des del principi tenies previst que seria molt extensa. Fins a quin llibre tens en ment per donar tota aquesta trajectòria dels anys de la Guerra de Successió?
0: Bé, la trajectòria de la Guerra de Successió va durar realment 15 anys, des dels inicis, fins al final, no? Llavors, clar, no es pot traslladar tot això en una sèrie de llibres generals, perquè llavors es convertiria en una enciclopèdia. I llavors sí que és allò que diu la gent. No sé si et passa a tu, però jo, inclús de petit, veia una enciclopèdia i deia, mare de Déu, senyor, si m'ho tinc de mirar-ho tot.
1: Sí, no convida, no
0: No,
1: convida a la
0: no
1: lectura.
0: convida, no convida. Aleshores, dues coses. Una, el tamany i la quantitat de pàgines dintre del llibre, que són 250, no tira enrere molt perquè ja no el veus tan gruixut. I segona, de que la primera idea, o el moment de què vaig fer una idea era sobre uns 10, 12 llibres. Després d'estudiar per on volia passar la història. Que la història, per lo que veus fins ara, veus que no passa per noms grandiloqüents o noms molt normals, per dir alguna cosa. Passa per noms de llocs o batalles no usuals a dintre d'un llibre d'història o que t'hagin pogut explicar. Des de Catalan Bay, que no existeix cap llibre que expliqui què és Catalan Bay, que va ser el desembarcament dels catalans a Peñó de Gibraltar i la seva conquista, tothom el que sap és a l'assedi de Gibraltar i que Gibraltar els van guanyar els anglesos. Punto. Però la primera peu a terra van ser els catalans a Català, a una badia. I els anglesos li van donar el nom de Catalan Bay en reconeixement d'això. Continuació, Montjuïc, bé, que es pogut posar a Barcelona. No, però és que les batalles es van passar a Montjuïc. Llavors és Montjuïc. Torí, sí, és una extensió de la guerra a l'exterior, que va haver-hi moltíssima, motivada per un encàrrec de l'arxiduc Carles III. Almansa és la més coneguda dintre d'Espanya com a nom, però perquè forma part de tota la història i no posar-la dintre de la saga era una aberració, però no va haver-hi ni un català, ni un valencià, ni un espanyol de la part austriacista que lluités allà. Per això està explicada una mica des de l'altre costat, per poder donar-li una veu i una història. A continuació, entre Lleida, Lleida sí que hi érem, per dir alguna cosa. Vam ser derrotats, no per l'enemic, sinó pel flux, que en aquella època era com una espècie de peste menor, però una espècie de peste. I Tortosa, doncs és Tortosa, és el que hem dit abans. La gent no coneix Tortosa. Sí, pots arribar a Tortosa i no tens res més que fer i dones moltes voltes, et toparàs de cop i volta amb un super castell, un super muralles que en rodejaven Tortosa. Era de les ciutats més ben amurallades de tota Catalunya. Aleshores, què succeeix? Que allà poden passar absolutament de tot i a tot arreu.
1: I amb això em pregunto, la Guerra de Successió va arribar a Castelldefels? Tens previst també algun llibre on es mencioni com es va viure des de la nostra ciutat?
0: Bueno, fent una mica d'espoiler, pues sí, la guerra va arribar. Castelldefels era un lloc molt important, encara que, evidentment, ningú ho explica, ni ningú surt a tot arreu. Francesc de Castellví sí que ho diu. O sigui, és el gurú de la Guerra de Successió. Hi ha aproximadament mitja pàgina dedicada a Castelldefels, que això a Francesc de Castellví és com si li diguéssim ara actualment tres o quatre llibres de la meva saga. Perquè ell sí tenia tantes informacions de tot arreu que sí que les tenia d'acotar molt. A més, amb el llenguatge de l'època. Aleshores, que jo he tingut de reinterpretar i inclús amb la intel·ligència artificial m'ha servit per poder interpretar coses que es deien o com es comentaven. Perquè alguna cosa serveix, té de servir, no? a part de fer por, perquè fa por la intel·ligència artificial per les coses que poden fer. I aleshores, tornem a la història, sí, a Castelldefels va ser un dels punts neuràlgics de tota la sèrie de Barcelona en general des de juliol de 1713.
1: Doncs estarem pendents de quan arribi aquest nou lliurament.
0: Serà la setena.
1: Sí, la setena. Sí. Per tant, encara
0: ens
1: faltarà un entremig. Estarem pendents de les següents publicacions que vagis traient, Germán Domingo. M'agradaria només acabar amb la darrera pregunta de si hi ha hagut alguna escena dins d'aquest últim llibre o dels cinc que ja portes que t'hagi resultat especialment complexa, sigui per la documentació històrica o pel que estàs explicant que hagi sigut una càrrega especialment emocional.
0: Sincerament, tot s'han tingut la seva càrrega emocional, més o menys, perquè hi ha un problema. Com jo faig la recreació, jo quan em poso l'uniforme d'oficial, ho visc. Em poso dintre. En aquell moment desapareix el segle XXI, XXII, XX, el que vulguis, i es converteix en el segle XVIII. Durant el 1700, punt. Aleshores, què vol dir? De que a l'escriure jo aquests llibres estic posant una miqueta de la meva ànima dintre o del meu desig, potser, d'haver estat allà en aquell moment, amb circumstàncies, evidentment. Llavors, està amb tot i tot porta una mica del meu petit cor a dintre.
1: Mm-hmm. Quants anys fa que fas recreació històrica?
0: Pues des de
1: Perdó. Molts anys, perquè si ja comença amb 1900, molts anys aquí al darrere.
0: És del 2.
1: Ah, del 2000, vale. Ja pensava que estàvem parlant de 1990 i alguna cosa, i dic, ostres, ja són molts anys, també.
0: Sincerament, ara m'estàs posant amb un brete, eh? Perquè, aviam, el 2014...
1: Uns 10 anys mínim estem parlant de recreació històrica.
0: 12 a 13 anys.
1: Sí, molts sí, anys sí. També, per això ara ho sí, estava sí. Pensant per aquest vincle emocional de quan et poses a la pell de, sí, sí. Dels personatges que van viure realment aquelles situacions.
0: Però independentment d'això, també molts anys anteriors, perquè jo feia, jo tenia una fàbrica de soldadets de plàstic i soldadets de resina i tot això, dedicats a les guerres en general. Típic soldadet, punto. Mm. Però sempre buscant informació, buscant, investigant el per què, quin tipus de soldats, etc. Llavors això ja venia de mena, ja anava de mena, fins que un dia doncs, vaig conèixer, vaig anar amb una recreació d'un 11 de setembre, del desfile que fan Miquelets de Catalunya per tota Barcelona, un centenar de soldats recreant el tema, i allà va ser una mica el xoc que vaig tindre. I a partir d'allà, doncs...
1: La resta ja és història i ja totes sí. Les pàgines que trobem a la teva saga Vents de Guerra.
0: Exacte.
1: Doncs amb això, Germán Domingo, escriptor local, veí de Castelldefels i president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, t'agraïm que hagis tornat a estar aquí amb els micros de Ràdio Castelldefels, presentant-nos la que és la teva darrera publicació. Estem parlant de Tortosa, la cinquena que ens arriba dins de la saga, el cinquè llibre que ens arriba dins de la saga Vents de Guerra, i desitgem molta sort i encerts també en aquesta continuació, perquè ja ens estaves dient que estem parlant d'entre 10-12 llibres en total de la saga.
0: En principi ja són 12, segur.
1: En principi confirmat 12. I a més, amb aquest avançament de que en el setè llibre trobarem història concreta de Castelldefels, ja estem desitjant tenir entre mans aquesta setena edició també i poder fer una entrevista molt específica sobre la guerra de successió a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me atès.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Penúltima setmana d'activitats d'oci del Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Palm Market tancarà les seves portes el 5 de setembre. Avui, impre-show a 2:15 PM. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels 3 municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. I renovada la senyalització LED del pas de vianants de la Ronda Ramon Otero Pedrayo a l'alçada del número 4, s'ha substituït la placa de LED del pas de vianants. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat 14 treballs entre el 10 i el 21 d'agost. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant. Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som!

0: Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges d'aquesta època vacacional amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eters, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món. A veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam. I com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia, perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Halley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Halley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan, alhora, vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala no fa gaire per aquí. Doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el gremi de llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no?, que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no?, perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important. És un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries, aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic, i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que, igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries, i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mig en sèrio. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
0: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, ara en aquest cas cap a on viatgem?
1: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica amb Angle Editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? A la noia del té, també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut, amb qui ara comparteix pis. Es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
0: Ahí queda.
1: Ahí queda.
0: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maig, La vida impossible.
1: Exacte.
0: La vida impossible, és en castellà,
1: La vida impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller. I ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat.

0: una sèrie de temes i li demana consells i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus que també ajuda a passar-ho bé.
1: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la terra germa, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
0: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
1: Sí.
0: I tot va molt de la terra, del paisatge. Hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del te, hem passat per Sau. I sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
1: Ah.
0: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar a la història de Julieta, Romeu i Julieta, podria ser també evocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem. Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
1: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver de la del del Hola Calihort.
0: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasy, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca a Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, els novetats de setembre.
1: Molt bé.
0: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
1: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori i viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit i properament també parlarem també de les novetats audiovisuals o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris doncs, que es compleixen i que doncs, podem repassar també, per què no?
0: Exacte, les efemèrides.
1: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies per
0: A
1: aquestes
0: vosaltres,
1: propostes. Que
0: a
1: vagi molt bé, bon
0: vosaltres,
1: dia.
0: igualment.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

Castelldefels, així som. Los aniversarios del 2026.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament regula l'ús de patinets elèctrics per garantir la seguretat viària. El ple del passat mes de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat que inclou els vehicles de mobilitat personal i contempla sancions per als comportaments indeguts. Aquest estiu s'han produït 20 accidents de patinets, s'han rebut més de 200 denúncies i la policia local ha retirat un total de 60 d'aquests vehicles. El barri de Canyers tancarà les festes de barri de l'estiu. Del 4 al 6 de setembre, el Parc dels Xiprers acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Canyers amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. I organitzada pel Club Nàutic de Castelldefels, avui comença la regata de vela lleugera Campionat d'Espanya de patí a vela 2026. La final tindrà lloc el pròxim 21